0: Joan Fitos i el Fitipaldi a partir de 14:45. El dissabte, Princesa Show a partir de 19:45. I el diumenge, Pal Comedy, el confessionari a càrrec d'ImpreShow a partir de 21:45 del vespre. I la votació ciutadana dels primers individuals de la 26a nit de l'esport comença dilluns. Del 24 d'agost al 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuraran el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al CEM Can Roca. És tot de moment. Hi ha més notícies en el decurs de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial, perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu, per part de la secció, aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar aquell, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com una especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a

0: la maleta, la motxilla o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem com que us he portat una mica de tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, ah, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups, i el que us deia, que no, és tan, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants, perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser llop o ser poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí i llavors doncs, això hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc a més molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Got. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... i has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, doncs, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-les. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles? Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, eh? Que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat. I al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altre, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen, del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això. Cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant
1: aquest. I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: Y cuando no ves un error en ti mismo, pero sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja y, per últim, las construcciones de madera son menos duraderas que las hechas de y mortero. De un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
0: això.
1: És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen, I llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear la paraula. Ah, vale. Ostres, un extra. M'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avancem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat amb préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, Lletra a Lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah, perfecte.
1: I guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a Incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català. I, bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que...
1: Clar molt que interessant. Sí, tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parell i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides, i doncs consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, I també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... Bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són clars d'anar a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs, recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que el conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca?
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa al matinal i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family, aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també.
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Pedrell, s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i R2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig perpetrat en dues fases ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això, demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les dues de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula, eh?
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades fortes, ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde, Marc Chavarella, ha explicat a 3CAT Info que es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat, espais com la barra del Trabucador.
1: 3CAT Info.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melito, cap d'extinció del foc.
3: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
4: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
5: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
6: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
7: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
8: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Gran Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
9: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
12: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
11: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
14: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
13: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
14: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
13: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
15: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
16: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, s'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
17: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
18: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
17: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdies centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
19: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: El gener es va llançar la primera temporada.

0: Esports. Amb en Pau Dax.
1: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pin ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
2: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
1: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club laurana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club laurana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga. Diumenge al vespre, al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
3: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
1: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
4: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
1: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
5: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
1: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
0: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Les pluges molt intenses afecten bona part de la Costa Daurada i castiguen al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua emet un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això, demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les dues de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula, eh?
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades fortes, ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde Marc Chavarella ha explicat a 3CAT Info que es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat, espais com la barra del Trabucador.
1: 3CAT Info.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melito. Cap d'extinció del foc.
3: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
4: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
5: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
6: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
7: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
8: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
9: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: 3Cat Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
11: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
10: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del reg d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del reg d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
13: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
12: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
13: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
12: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
14: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
15: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, és atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
16: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
17: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
16: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdies centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
18: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
19: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
20: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
21: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
20: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
22: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
20: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
23: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
20: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
24: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
20: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, com a gran protagonista.

0: Bon dia i bona hora, són les 7 del matí. No circulen els trens de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i també el nord del litoral del Tarragonès. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que armat amb una espasa ha matat una persona i n'ha ferit tres més a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor de 18 anys ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. El juliol s'ha tancat amb rècord històric als hotels catalans gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada. És un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Aquest divendres, Junqueras ha participat a la Universitat Catalana d'Estiu, on ha coincidit amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana. Dels esports, derrota del Girona a segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livaković, que arribarà l'any que ve. Livaković juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep avui el Madrid. A l'RSC d'Estadio, Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui i jugui ordenat. I del temps, ho destacàvem ja en el primer titular, diem temps molt inestable al sud del país, especialment per aquestes pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia també a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable, mentre que a la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu. La calor serà agradable, màximes que no passaran dels 23 graus. Què tal? Bon dia. És dissabte 22 d'agost del 2026. Són les 7 i 4 minuts del matí. Aquesta hora us acompanya 3CAT Info, Maria Guixà. Ho destacàvem amb titulars: tallada la circulació de trens a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders i tampoc es pot circular per la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra, que està negada d'aigua. Tot plegat després de les intenses pluges que afecten especialment les comarques del Baix Penedès i també la franja nord del litoral del Tarragonès. Fins ara, aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i també registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Entre les 10 de la nit d'ahir i les 6 d'aquest matí s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i a Torredembarra, però en alguns punts es podrien haver superat també els 200 litres. L'aigua també ha negat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament inundades.
1: Mira, ja comença a caure.
2: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula,
0: A Torredembarra s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en només mitja hora, molt per sobre de la previsió inicial que manté activada l'alerta del Pla Inuncat. A més de pluges molt abundants, les properes hores també pot haver pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot també esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès per la situació meteorològica adversa. Protecció Civil demana, per tant, no apropar-se a les lleres ni tampoc travessar zones inundables perquè es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida que és una zona a la qual és molt complicat accedir des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'Extinció del Foc.
3: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir d'aquest migdia del divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
4: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius. Passen 100 minuts de les 7 del matí, obrim plana internacional perquè fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels al 50% al seu veí del nord, després que hagi expirat l'ultimàtum de Donald Trump per arribar a un acord comercial. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels al 50% per protegir els seus treballadors i les empreses. El representant comercial dels Estats Units han fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha acabat arribant. A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporíjia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot això l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben, a més en estat greu. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. I afegirem també que el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran està desesperat per arribar a un acord amb Washington, però considera que Teheran no està encara preparat per acceptar les condicions que exigeix la Casa Blanca. Un Trump que ha afirmat que ara mateix també veu l'estret d'Hormuz com si fos un territori dels Estats Units. El mandatari nord-americà ha reiterat que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear. Mentrestant, Washington prepara noves sancions econòmiques contra Teheran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, en concretarà els detalls aquest dilluns. L'administració nord-americana també adverteix que castigaria els països que ajudin l'Iran a esquivar aquestes mesures. 3CAT Info. 3CAT Info. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir, tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals. Encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
5: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i saudines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. I això que sentim és el so dels enterraments que s'han començat a fer aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara però en queden més d'una seixantena de cadàvers, en aquest cas a la morgue instal·lada de manera, això sí, provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. També d'aquest àmbit us hem d'explicar que l'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3Cat Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
6: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes en aquests migrants de salut mental. Passen 11 minuts de les 7 del matí, seguim endavant a 3Cat Info. Xifra rècord de turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers. Això suposa un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És, de fet, la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ha relacionat aquesta projecció de Barcelona amb la projecció que han tingut, per exemple, esdeveniments com la vinguda del Papa, el Gran Depart del Tour de França o fins i tot la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol.
7: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva, però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme del país. Hi ha més clients, però demanen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al mes de juliol passat. També en clau econòmica, l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta a una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada. I abans de l'àrea de servei us explicarem que Esquerra pressiona Junts perquè no acosti Aliança Catalana i s'assegura que l'extrema dreta posa en perill, diu, la independència. Ho ha dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. És una crònica des de Prada de la Laura Bertran.
8: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
9: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
8: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Oriols.
10: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva
11: de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
8: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: En punt, 7:15 del matí.
12: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
13: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat. De matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
0: Seguim endavant a 3cat Info explicant-vos que les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. És una crònica des de Lleida del Pere Joan Álvarez.
14: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
15: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada. Ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
14: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb els millors registres de previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 100.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i la recuperació també del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
17: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
16: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
17: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
16: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però, en canvi, després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes, de fet, cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3cat Info un dels autors d'aquest estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
18: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CAT Info l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
19: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a l'IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, és d'atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que baixa més la nota als exàmens si fan servir aquesta IA per fer els deures.

0: I Vilafranca del Penedès, l'Alt Penedès acull avui la Sardana Blanca. Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua i la cultura popular del país. Gairebé 400 sardanistes d'arreu de Catalunya participaran en aquesta ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca, i aquest any també hi haurà presència destacada de la imatgeria popular. Joan Montserrat és membre de l'entitat organitzadora i ho detalla en declaracions a 3CAT Info.
1: No és una sardana de lluïment, sinó una sardana, un acte sardanista d'una mica de reivindicació. Venen gegants, venen capgrossos, venen àligues, per ballar tots conjuntament entremig de les sardanes. Si plou al moment, doncs bueno, ho suspendrem definitivament. Però sabem que no plourà, sabem que ens ajudarà Déu i els àngels i la moreneta i que tot tirarà endavant.
0: La Sardana Blanca comença a les 7 de la tarda, ho fa a la plaça de la Vila de la capital penedesenca, i els sardanistes entraran a galop envoltat de gegants, capgrossos i àguiles, que ballaran tots plegats, i l'acte final es tancarà amb la ballada de germanor d'aquesta sardana que sentíem, la Santa Espina. També aquest dissabte és un cap de setmana que comença carregat de concerts de diferents cites musicals arreu del país.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
0: Avui qui actua són aquests qui sentim, són els Amics de les Arts, ho fan al Parc Central d'Igualada en el marc de la Festa Major de la capital de l'Anoia. Més al sud, a la Ribera de l'Ebre, dins el cicle musical i cultural d'estiu Escobatega, podeu sentir Detallets.

I els que sentim, els Catarres, seran també protagonistes a la plaça Major dins els actes de Festa Major de Navàs, al Bages, tocada de mitjanit, i actuaran els Catarres. És algunes de les cites destacades d'aquest dissabte, que també passant a la Conca de Barberà, concretament a la localitat de Passanant, hi actuarà el grup valencià Auxili i els catalans d'Esbatlana.

Dalis Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional que cada any se celebra a les Preses, a la comarca de la Garrotxa. Avui hi haurà una mostra de danses de diferents països, com per exemple Cuba, Sud-àfrica o Sèrbia. I a la nit, els qui sentíem concert del grup de folk català Fetus.

I abans de l'actualitat esportiva de l'àmbit cultural, també explicar-vos que Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. És una comèdia ambientada en un departament fictici de la Generalitat i que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana. És una sèrie, un gènere del qual no es parla precisament massa. Al gener es va llançar ja la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com per exemple la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb

0: De seguida repassem l'actualitat esportiva.
1: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patri Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
2: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
1: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi.
0: En punt, 2:15 del matí.

Repassem el més destacat a aquesta hora. No circulen trens de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. S'ha arribat

de quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I dels esports, destaca la derrota del Girona segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení, mentrestant, ha guanyat el trofeu Gamp per contra el Brighton anglès després de superar per 3-1 les angleses. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables i també té encarrilat el fitxatge al porter croat Livakovic, que arribaria en aquest cas l'any que ve. Un Livakovic que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. L'espanyol, també afegirem que avui al Madrid, a l'RSC d'Estàdio. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Comencem. Passen 2:02 del matí. Us ho destacàvem amb titulars. Carrers inundats, vies de tren negades d'aigua i la Nacional 340 acaba d'obrir-se el trànsit i està tallada entre el Vendrell i Torredembarra. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. Fins ara aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral del Tarragonès.
2: Des de la una, de manera interrompuda, doncs ha plogut i això, més de 130 litres, i per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola. Hi havia cert perill i sobretot tenien fred, evidentment, mullats i amb fred, doncs ha sigut una situació complicada. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat i les carreteres, la Nacional 340, doncs tallada.
1: Són declaracions de l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, en declaracions a 3Cat Info. A aquesta hora el que podem fer és ampliar la informació d'aquesta zona, d'aquestes precipitacions, amb el nostre company a la demarcació de Tarragona, el Ricard Buigas. Què tal, Ricard? Bon dia.
3: Hola, Maria. Molt bon dia. Nosaltres estem a Torredembarra, concretament a la platja de Torredembarra. Aquí s'han acumulat 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en uns 30 minuts. O sigui que ha sigut un dels focus, diguéssim, intensos d'aquesta línia de tempestes. Hem pogut veure torrents que baixen amb força, com per exemple el que va al costat de la carretera que connecta l'AP7 amb la Nacional 340 i també alguns camps anegats d'aigua, com bé sentíem ara mateix l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez. El Vendrell, el Baix Penedès, ha estat un dels punts també afectats per aquesta línia de tempestes. Com bé destacava, bàsicament, de forma preventiva, s'han hagut de desallotjar aquests 100 nois que estaven en una discoteca i traslladar-los fins a una escola. Pel que fa a les afectacions que encara continuen en marxa, destacar un que afecta, evidentment, la circulació, la de trens, perquè hi ha una afectació d'inundació al nus ferroviari de l'estació de Sant Vicenç de Calders, també en terme municipal del Vendrell, amb afectació sobretot a les línies del sud, l'R2 sud, l'R4, l'R13, l'R14, l'R15... l'R17 i l'RT2. Una altra també zona afectada, com bé destacàveu, és la Nacional 340, que ha hagut de ser tallada precisament també per l'acumulació d'aigua entre Torredembarra i el Vendrell.
1: Doncs és l'última hora que us expliquem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio amb el Ricard Buigas sobre terreny in situ després d'aquestes precipitacions que han deixat registres, que ara ens ho destacava, de gairebé 200 litres per metre quadrat en aquestes àrees de la Costa Daurada tarragonina, especialment Baix Penedès i litoral nord del Tarragonès. Des de Torredembarra, Ricard Buigas, passen 5:02. Gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
1: Seguim endavant, passen 5:02 del matí. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord sobre uns 20 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i també les seves empreses. En aquest cas, el representant comercial dels Estats Units han fet responsable el Canadà del fracàs de les converses i, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible hores abans. De fet, Trump havia explicat el seu optimisme, s'havia mostrat convençut de la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment, com us expliquem, no ha acabat arribant. També de l'àmbit internacional. Hem de parlar-vos d'Ucraïna, perquè almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporilla, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides, alguns dels quals es troben en estat greu, aquests ferits. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. Tornem a casa nostra perquè l'economia, en aquest cas Alemanya, de l'àmbit internacional, continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles molt més cars. Sapiguem-ho tot plegat des de Berlín amb el corresponsal Jordi Regàs.
4: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Captain Van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
5: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
4: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho en part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
1: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació, per tant, contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada el dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, és portaveu de l'ONG Elin.
6: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente hay gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i saudís a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i també l'oportunitat del dret d'asil. I això que sentim és el so dels primers enterraments que s'han fet aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que encara no s'havien pogut repatriar. Es tracta, en aquest cas, dels primers enterraments. Encara queden, de fet, més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional que s'ha instal·lat a l'Hospital Militar de Ceuta. També Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació d'aquesta crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho ha confirmat des del ministeri a 3CatInfo. Torres coordinarà tots els ministeris implicats, té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries, també va ser, a més, ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria dels quals del PP, pel futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina de diagnòstic que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social i està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. És una crònica de la Laura Cugat.
7: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
8: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
7: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
8: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
7: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
1: I l'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Des de Tarragona, la crònica és de Clara Chavarría Domingo.
9: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Catinfo.
10: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
9: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
1: I abans del temps, encara us explicarem que avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant al barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni tampoc danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa el motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers a la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de la part alta de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i també garantir l'estabilitat de la zona. En punt, 3:15 del matí.
0: El temps.
1: Amb el Néstor Gómez.
11: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat. De matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: Seguim endavant en connexió amb 3 Catinfo i Catalunya Ràdio. Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. Ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
12: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
1: Els Mossos, per cert, també investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir aquests fets. El metro de Barcelona obre interrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i també l'inici de les festes de Sants. Per tant, TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i també un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 d'aquest divendres a la matinada fins al diumenge 23 a les 12 de la nit. És una mesura que facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades durant tot aquest cap de setmana. I també en clau de capital catalana us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 la compra de bicicletes de càrrega. Per tant, Barcelona aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle i són unes ajudes que començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula en total que se'n beneficiaran unes 8.000 persones. La primera tinenta del alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona és Laia Bonet.
13: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
1: Palamós, el Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castellcap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar el novembre va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a Cala Corps. Des de Girona, Núria Paraire.
14: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, cal evitar el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
15: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
14: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Pen hi pugui fer millores.
1: Més qüestions. La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, és psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
16: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
1: Durant aquests mesos, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
16: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 4848.

0: El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat l'edició aquest divendres. Ho ha fet amb un balanç més que positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de la Poema Harmònic i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
2: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
1: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
2: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
1: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
0: I abans dels esports, també de la crònica cultural, us explicarem que l'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fos de la seva vida a Catanazo a l'amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la desconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
3: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com feta la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. A més, també reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
3: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: I els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Safe Europe Act. Ho ha assegurat el Departament d'Interior en un comunicat. La policia té previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals i posar-les en coneixement de la Fiscalia.
4: Esports.
0: Una actualitat esportiva que repassem amb el Pau Dax.
5: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pin ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
6: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
5: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee Van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
4: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
5: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid al RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un, i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
5: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
8: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
5: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
9: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
10: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
11: El 98.0 de la freqüència modulada.
10: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un cop finalitzada la Festa Major de 2026, l'Ajuntament de Castelldefels fa un balanç molt positiu d'una celebració que ha tornat a mobilitzar milers de persones entre el 13 i el 16 d'agost. Durant 4 dies, la ciutat ha acollit més d'una 50ena d'activitats repartides per diferents espais, amb una programació que ha combinat música, cultura popular, propostes familiars, esports i activitats per totes les edats. La regidora de festes, Cristina Corona, considera que les expectatives s'han complert i destaca especialment la resposta dels veïns i les veïnes.
3: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert, ha estat una festa major molt participativa, sobretot això, la gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet, pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig, es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats i crec que ho hem aconseguit. Ha estat de veritat molt, molt, molt bé, estem molt contents. I sobretot és que ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hagués estat molt diferent. I bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
2: Un dels grans protagonistes d'aquesta edició ha estat el projecte de les noves penyes de Festa Major. La iniciativa, que s'estrenava aquest any, ha registrat més d'un miler d'inscrits i ha contribuït a generar una major presència de públic als carrers durant tota la celebració. L'Ajuntament considera que aquesta proposta ha ajudat a reforçar el sentiment de comunitat i la participació ciutadana, convertint-se en una de les principals novetats de la Festa Major. Escoltem la Cristina Corona, regidora festes.
3: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i des de luego ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
2: La programació musical ha estat un altre dels grans atractius aquest any. Els diferents escenaris habilitats a la ciutat han acollit actuacions de grups i artistes per tots els públics molt diversos, amb concerts destacats com els de Tallets i Chenoa al Parc de la Muntanyeta, però també amb propostes com Ginestà, Los Toreros Muertos, Bulsara, Brindis, Americanos o Camera Bacassis. La Festa Major també ha reservat un espai rellevant pel talent local. És el cas de Vesta, la formació guanyadora del concurs de Nous Talents 2026, que va actuar dissabte abans del concert de The Tallets, davant d'un dels públics més nombrosos de tota la programació. També les propostes familiars han registrat una elevada participació durant els 4 dies de festa. La Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Tobogán Aquatic Splash Slide o el Holy Dolly Festival han tornat a reunir nombroses famílies en diferents punts de la ciutat. Entre activitats que han guanyat protagonisme aquest any destaca també la Festa Jove Alternativa, que va donar el tret de sortida a la programació de dijous, així com el Jardí de la Llum del Castell, una proposta cultural que ha ofert una alternativa més tranquil·la basada en música, la dansa i la gastronomia en un entorn patrimonial. La regidora de festes ha valorat positivament l'acollida d'aquestes iniciatives i ha destacat la importància d'oferir espais pensats per públics diferents dins d'una mateixa Festa Major. L'escoltem.
3: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que des de llavors ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els hi ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
2: La clausura de la Festa Major va arribar diumenge amb alguns dels actes més multitudinaris del programa, com el Holy Dolly Festival, el Correfoc, el concert de Chenoa o els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. Pel que fa a la seguretat, la celebració s'ha desenvolupat amb normalitat gràcies al dispositiu especial desplegat per policia local amb el suport dels Mossos d'Esquadra. També s'han mantingut actius els diferents punts Lila Plus instal·lats als principals espais festius per reforçar les tasques de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Amb les festes ja finalitzades, l'Ajuntament considera que aquesta edició ha estat marcada per l'alta participació ciutadana, la bona acollida de les noves penyes i la consolidació d'una programació capaç de combinar tradició, música i activitats per tots els públics molt diversos. Amb la Festa Major ja finalitzada, també és moment de fer balanç d'una de les entitats amb més activitat durant aquestes festes. Sens dubte, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, responsable de bona part dels actes tradicionals, han omplert els carrers de la ciutat de festa. Des de l'entitat valoren molt positivament la resposta del públic i la participació registrada en activitats com els correbars, la baixada dels gegants, la cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc. Segons ens explica el president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, centenars de membres de diferents colles han participat activament en una edició especialment intensa. L'escoltem.
4: En general, una festa major més feta amb bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
2: Un dels actes que més públic va tornar a reunir va ser precisament el correfoc de diumenge. L'agrupació assegura que en els darrers anys s'ha observat aquest increment progressiu de l'assistència a aquest espectacle, convertit ja en un dels grans atractius de la cloenda de la Festa Major. La calor va ser altre dels elements que va marcar algunes de les activitats, especialment aquelles que es desenvolupaven a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, l'organització va reforçar el repartiment d'aigua. Escoltem el Jan Melero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
4: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix es venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim com 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anen en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
2: Més enllà dels actes festius, la Festa Major també va deixar un dels moments més destacats de l'any per als castellers de Castelldefels. La Diada Castellera va permetre assolir importants objectius tècnics que ara reforcen les expectatives de la colla de cara als reptes del tram final de la temporada. De fet, els grocs ja preparen la seva preparació per al concurs de Castell, una de les cites més importants del calendari casteller i que enguany disputaran a Tarragona després d'haver pujat a categoria.
4: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius que, sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarraguarena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. Una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
2: La cultura popular també va tenir enguany una dimensió de convivència i intercanvi cultural. Dissabte, la ciutat va rebre els gegants de Torrejón de Ardoz, que van participar en diferents activitats de la Festa Major i van compartir experiències amb les colles locals. Una col·laboració que dona continuïtat als vincles establerts entre dues poblacions durant els darrers anys i que podria ampliar-se en futures edicions.
4: També recordar que ara s'ha passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón de Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i la veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent als contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
2: Des de l'Agrupació de Cultura Popular consideren que aquesta Festa Major ha tornat a demostrar la bona salut de les entitats culturals de la ciutat i la capacitat de mobilització de les seves colles. Un treball que es desenvolupa durant tot l'any però que té el seu aparador més visible durant els dies de Festa Major, quan la cultura popular torna a convertir-se en una de les grans protagonistes dels carrers a Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: La platja de Castelldefels suma aquest estiu noves eines per continuar avançant cap a un model de litoral més inclusiu. Una de les principals novetats és la incorporació dels codis navilens als panells informatius situats en diferents punts de la platja. Aquesta tecnologia permet que les persones amb discapacitat visual puguin accedir a través del telèfon mòbil a la informació actualitzada sobre l'estat de la mar, les banderes, els serveis disponibles, les precaucions per al bany o les normes de convivència a la platja. Segons ha explicat el regidor de Platges i Protecció Civil, Marcos Soler, aquesta iniciativa forma part del conjunt d'actuacions que han fet possible assolir la certificació de platges sense barreres. Escoltem com ens ho explicava, com es tracta aquest codi navilens.
5: Los códigos navilens vienen todo incorporado en lo que hemos sacado la ISO de Platges sense barreres. Somos la primera playa de Cataluña que lo tiene, que tiene este certificado, esta ISO, que para nosotros es muy importante. Llevamos muchos meses trabajando para conseguirlo y para conseguir esta ISO hemos necesitado hacer un montón de actuaciones, ¿no? Y una, como tú me comentas, son los códigos naviles. Los códigos naviles son Esto está hecho para la gente invidente, la gente que no tiene visión. Cuando vaya a la playa, cuando nosotros vamos a los letreros y nos pone el estado que está la playa, nos pone cualquier tipo de cosa, ellos acercan el móvil, leen el código QR y le explica pues el tipo de bandera que hay, si hay medusas, si no hay medusas, si estamos en bandera verde o en bandera amarilla y cualquier otra información que se tiene que dar, ¿no? Esto ayuda a la gente que no ve bien, que no puede leer, ¿vale? Para poder tener toda la información de la playa como cualquier otro vecino, como cualquier otra persona.
2: La certificació reconeix l'esforç realitzat durant els darrers mesos per garantir l'accessibilitat de tot el recorregut fins a la zona de bany. En concret, s'ha avaluat que una persona amb mobilitat reduïda pugui arribar a la platja de manera autònoma des de les places d'aparcament reservades o des de la parada d'autobús més propera. Per aconseguir-ho, el consistori ha impulsat diverses millores als accessos i en senyalització dels itineraris accessibles.
5: Aparte de los zona de aparcamientos para gente con movilidad reducida, también se ha trabajado y que sea todo el acceso con el desnivel adecuado para que puedan ir en las sillas de ruedas. También se ha trabajado para que la gente que no tiene su propio vehículo, que tiene que ir en transporte público y tenga que ir, por ejemplo, en autobús, pues que tenga desde la parada de autobús hasta la parada de autobús que lleva a la playa todo el acceso hasta llegar al baño, que sea con las rampas homologadas y rampas accesibles para que puedan acceder como cualquier otro vecino que viene aquí al pueblo y quiere ir a la playa, pero si tú vas en silla de ruedas, pues tener la misma facilidad, ¿no? Se ha trabajado en un montón de sectores, por eso hemos conseguido esta ISO de Playas Sin Barreras y la verdad que estamos muy contentos porque estamos en contacto con asociaciones de gente que tienen estas problemáticas y la verdad que nos han transmitido la satisfacción y han agradecido todo el esfuerzo que se está haciendo, que para ellos es muy, muy, muy importante.
2: A més de les millores físiques, l'Ajuntament ha apostat també per reforçar la formació del personal que treballa al litoral. Salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme han rebut formació en llengua de signes per millorar la comunicació amb les persones amb discapacitat auditiva. La xarxa de punts accessibles de Castelldefels compta també amb cadires amfíbies per al bany assistit, una cadira trial a l'accés 32 i diferents elements de suport per facilitar la mobilitat de les persones usuàries sobre la sorra. Escoltem com ens relatava la formació del personal al regidor de Platges, Marcos Soler.
5: Aparte de los códigos naviles, ha trabajado también para tener esta ISO con todos los sectores y uno que era muy importante, se han hecho formaciones a los chicos de salvamento, chicos y chicas de salvamento y socorrismo y policía de playas para el idioma de signos, para la gente que es sordomuda, que hay veces que también se tienen que dirigir a ellos para explicarle y no pueden escuchar la megafonía, ¿no? Pues se les ha formado para que puedan explicarles a la gente con problemas auditivos y también era un paso muy importante que hemos dado. También el tema de la accesibilidad. Tenemos en los 5 puntos accesibles que tenemos las sillas anfibias y en el 32, en el acceso 32 también tenemos la silla trial, aparte de que cada acceso tenemos las muletas para muletas especial para apoyar en la arena para la gente que, bueno, pues que es más mayor o que puede andar pero que quiere acercarse, darse un paseo por la playa, tenemos unas muletas para poder apoyar en la arena de la playa y poder acercarse al baño más cómodamente.
2: Aquestes actuacions formen part d'un treball continuat que es desenvolupa durant tot l'any i que va més enllà de la temporada d'estiu. De fet, Marcos Soler ha destacat als micròfons de Ràdio Castelldefels la bona resposta que estan tenint les platges del municipi durant els mesos de juny i juliol, amb una elevada afluència de visitants. L'escoltem.
5: Sí, muy contentos. Como cada año, mucha gente viene a disfrutar de nuestras playas. Como tú has dicho, todavía no tenemos los datos hasta que no acabe la temporada. Pero bueno, nos consta que junio y julio ha sido unos meses bastante buenos. Y nada, nosotros contentos por el trabajo que se hace todo el año, ¿no? Todo el año, en el área de playa no trabajamos en verano, trabajamos todo el año para cuando llegue esta época, cuando llegue el verano, que vengan nuestros vecinos, los turistas y vecinos de municipios de aquí alrededor que vengan a disfrutar de nuestra playa y que la encuentren en el mejor estado posible.
2: L'accessibilitat se suma a altres serveis que contribueixen a la qualitat del litoral. Entre ells destaca el dispositiu de salvament i socorrisme que enguany ha protagonitzat diverses actuacions d'assistència gràcies a la ràpida intervenció dels seus professionals. Així ho destacava el regidor de platges, Marcos Soler.
5: Siempre decimos que el servicio de salvamento y socorrismo es súper importante. Tenemos una playa de casi 5 kilómetros, que el año pasado llegaron casi más de 2 millones de personas. Al final, cuando llega tanta gente, llega gente con problemas, con patologías o con un montón de cosas, pasan incidentes. Y este año ya hemos tenido, no hemos tenido ninguna muerte, pero ya hemos tenido varias actuaciones de los chicos y chicas de salvamento y socorrismo que han salvado ya varias vidas por su rápida y buena actuación, y la verdad que cuando nos pasan esas noticias y luego nos escriben, porque ha sido así, ¿no? O sea, a mí me ha llegado un escrito de una persona que estaba viendo cómo una persona le estaba dando un ataque en el agua y tal, y cómo se actuó, me felicitó de la rápida, la buena y cómo actuaron los chicos de salvamento y socorrismo. Pues nosotros, nada, felicitarlos y agradecer el trabajo tan importante que hacen, porque al final salvan vidas.
2: Així mateix, el municipi manté durant la temporada alta el servei específic de policia de platja que reforça la seguretat i l'atenció de residents i visitants al llarg de prop dels 5 quilòmetres del litoral. Escoltem.
5: Para nosotros es muy importante. La playa es uno de nuestros motores económicos. Siempre hablamos de la gastronomía, la restauración, y tenemos esos 5 kilómetros de playa donde viene mucha gente, y es importante que la gente esté segura y que la gente pueda estar bien y que esté cómoda como en cualquier otro sitio. Entonces, para nosotros, tener la policía de playa durante temporada, que pueden estar primero para ayudar a cualquier problema que pueda tener un vecino, pero para mantener orden, para evitar los robos, que siempre sabemos y siempre se habla de que hay delincuencia, como en todos lados, pues en la playa también hay, ¿no? Y tener ahí las patrullas de la playa que vayan paseándose por ahí, dándose cuenta, pues baja mucho los robos, eso está claro. Cuando hay más policía, menos actuaciones de robo hay. Entonces, nosotros muy contentos. Es un esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno para tener la policía de playa cada año y estamos muy, muy contentos con ellos.
2: La certificació de platges sense barreres s'afegeix a altres distintius de qualitat que ja ostenten les platges de Castelldefels, com les banderes blaves, la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la norma ISO 9001 o el distintiu Ecoplayas. Des de l'Ajuntament asseguren que es continuarà treballant per desplegar noves actuacions dins del Pla Integral d'Accessibilitat amb l'objectiu de seguir fent del litoral un espai cada vegada més inclusiu, segur i accessible per la ciutadania. El 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels ha tornat a ser un èxit de participació i organització. La competició, impulsada pel Club d'Escacs Castelldefels dins dels actes de la Festa Major, es va disputar aquest diumenge passat a la Sala Margarida Xirgo amb el format habitual de partides ràpides, una modalitat que permet concentrar tota la competició en una sola jornada. El torneig va registrar al voltant d'un centenar d'inscrits, una xifra molt propera al límit de capacitat previst per l'organització. Jugadors procedents de diferents punts del territori van prendre part en una cita que s'ha consolidat com una de les més tradicionals del calendari estiuenc dels escacs catalans. Escoltem el Raül Castell, membre del torneig.
6: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí, sí, 100 inscrits està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt, molt a gust aquest any. Que, bueno, hi ha molta gent que potser que no ha jugat mai, és la primera vegada que jugo un torneig i, de fet, molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, perquè és obert a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits. Que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Magaïda Xerú, sí.
2: La competició destaca especialment pels

0: el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat a Castella de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt, molt arreglat, sí, sí.
1: Aquest interès creixent pels escacs també es reflecteix en l'activitat que desenvolupa el Club d'Escacs Castelldefels durant la resta de l'any. L'entitat assegura que cada vegada hi ha més persones interessades en aquest esport, que permet competir en igualtat de condicions independentment de l'edat o del gènere, i que combina estratègia, concentració i capacitat d'anàlisi. Escoltem Raül Castell, membre del Club d'Escacs.
0: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom. Tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, en dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental. I això és el bonic dels escacs, no? Que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
1: A més de la vessant competitiva, el club manté una important tasca de promoció i formació. Actualment col·labora amb diverses escoles de Castelldefels i ofereix classes destinades als més joves, considerats la base del futur de l'entitat. Des del club també destaquen els beneficis educatius dels escacs, especialment com a eina per fomentar la concentració i oferir alternatives d'oci saludables.
0: Sí, amb les escoles fent classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base i sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja... no paren, és una manera també de canviar la dinàmica perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. La gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-m'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable.
1: El Club d'Escacs Castelldefels acumula ja més de 2 dècades de trajectòria en la seva etapa actual, tot i que la pràctica organitzada dels escacs de la ciutat es remunta als anys 70. L'any passat l'entitat va celebrar el seu 25è aniversari i continua mantenint una intensa activitat esportiva i formativa al municipi. Escoltem el Raül Castell, membre del Club d'Escacs, com ens ho explicava.
0: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí a Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys, per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorre és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans,

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Les persones lliures mai podran entendre el que els llibres signifiquen pels que vivim tancats. Amb aquesta cita d'Anna Frank comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Hola, Mireia.
1: Hola, Misha.
0: Hola, Carla.
2: Hola.
0: I hola, Nacho.
3: Hola.
0: Ben tornat.
2: Sí.
0: Per fi et tornem a tenir aquí amb nosaltres. I per què hem començat amb aquesta cita de tot un clàssic de la literatura com és el diari d'Anna Frank? Doncs perquè avui, precisament, parlarem de clàssics i hem preparat un joc molt divertit. Ara feia temps que no el fèiem.
2: Sí.
0: També relacionat amb llibres clàssics o amb cites mítiques de llibres. Així que tinc moltes ganes de començar. Esteu preparats, preparades?
2: Sí.
3: Igual sí. Anna Frank té una mica com de sentit amb el que diré jo. Mm. Així que...
0: Ostres! Així m'agrada. Bon clickbait. Bon ganxo, Nacho. Sí, sí. Doncs ara sí, comencem. Experts clàssics.

0: Efectivament, recomanarem llibres clàssics, però de tota mena, clàssics moderns, clàssics atemporals, clàssics de la literatura infantil i juvenil, de tota mena. Així que, Carla, vols començar?
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver, yo vengo a proponer, bueno, a recomendar un clásico que lo tengo pendiente, pero que tengo muchísimas ganas de empezar, pero es que ahora me estoy leyendo, esto no es el clásico, ¿vale? Pero es que me estoy leyendo Tan poca vida.
0: ¡Ah! ¡Wow! 15 años tocho.
1: Por eso. Cuando me la acabe ya, seguiré con los demás pendientes.
0: Home, podríem dir que el de Tan poca vida va camí de convertir-se també en un clàssic, modern.
1: Para mí lo es, porque no hay persona... Bueno, igual aquí sí, pero no hay persona que conozca y que haya hablado del libro que no lo conozca. O que no haya tenido a alguien que se lo haya mencionado o lo haya leído. Pero bueno, el que iba a recomendar...
0: No ens anem per les branques.
1: Es el de 1984, de George Orwell.
0: ¡Ostras! Doncs mira, és el que anava a comentar jo.
1: ¿En serio?
2: Potser hauríem de fer alguna reunió abans de...
1: Sí, no?
0: No, però m'encanta perquè tu és el que vols llegir i jo ja me l'he llegit, per tant, et diré si val la pena. No?
2: Sí, sí.
0: Vale. Per què el vols llegir, Carla?
1: Yo lo quiero leer porque quiero ver hasta qué punto de forma así como... que se percibe y no, realmente estamos tan controlados como se ve en esa realidad distópica. A ver, en realidad sí lo estamos. Pero quiero saber hasta qué punto de verdad lo refleja en el libro de que estamos tan controlados y vigilados y no hay apenas nada de libertad. Ahora, aquí tampoco, solo que no se percibe porque... Es que no me sale la palabra, pero está como en el inconsciente.
0: Ok. Sí, sí, de forma subconscient.
1: Exacto,
0: vaja.
1: Sí.
0: A veure, la Mireia també se l'ha llegit?
2: Sí, la veritat és que me'l vaig llegir, jo crec que amb, no sé, 15 anys o 17 o així, i em va encantar, i és un llibre del que tinc pendent fer una relectura, perquè de fet fa no gaire vam fer una cosa aquí molt xula a la Biblioteca Castelldefels, que era com una batalla o lluita entre dos llibres, en aquest cas eren dos distopies, que era una 1984 i l'altra Un món feliç d'Aldous Huxley. I va ser guapíssim, perquè clar, si ja t'havies llegit un... llegir-te l'altre, que jo en aquell cas no m'havia llegit el d'Un món feliç encara, jo crec que si tinguessin un fill seria l'actualitat, no? És a dir, si t'estàs llegint o vols llegir-te 1984 per comprovar aquesta part distòpica com està de present avui dia, doncs jo crec que entre els dos fan un híbrid molt, molt, molt adient, perquè en alguns països sí que és molt 1984, potser en les dictadures comunistes més del tipus Corea del Nord i tal... Però aquí, a Occident, jo crec que és una mica més tirant a Un món feliç. I aquí no era el clàssic que anava a recomanar, però ha vingut molt bé per la falca.
0: Estem molt distòpics avui. Sí. Doncs jo el vaig llegir fa poc aquest any i he de dir que sí, tu llegeixes i dius, mare meva, algunes reflexions, la filosofia... Són molt actuals, malauradament són molt actuals. Veus certs comportaments que dius, uau, és que està passant, és que aquest home era un visionari, ja veia per on anaven els trets. A mi el que em va colpir més és la idea de què és veritat, no? Estem en l'època de la postveritat, no? I d'alguna manera, sense que l'Orwell sapigués que eren les fake news, doncs parla d'això, sí. No? De com són capaços de reescriure el passat només perquè moltes persones diuen que una cosa és certa o ha passat, no? Llavors, uau.
2: Sí, el concepte de la neollengua és el que penso que és també el més actual i més vigent. Sí.
1: És un llibre que llegeix, en plan, se lee fácil o és tenso?
0: A veure...
1: És que això a mi me tira... O sea, me encanta el tema i la filosofia i que sea tan... tan tal hacia el tema, però...
0: Ui, a veure...
1: És denso?
0: Jo, per mi, se'm va fer una mica dens perquè és un llibre lent. No és un llibre on hi hagi molta trama.
1: Vale.
0: Vull dir, no comença a passar l'acció fins més enllà de la meitat del llibre, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ostres!
0: Sí, vale. Perquè tot és com introducció de com ell viu, la pressió que sent, etc, com és aquest món... Llavors, és una història lenta de personatges, amb molt monòleg intern, no? És lent. A mi, dic, em va costar una mica també perquè el cap a la meitat del llibre té com... incrusta com un assaig a dintre del llibre, aquí se'm va fer molt pesat, la veritat, perquè és com una mica redundant, però en general no és pesat, vull dir, fa servir un llenguatge bastant àgil, bastant planer, però és això, és un llibre lent i sobretot és un llibre depriment. O sigui, tu acabes aquest llibre i penses, i perds una mica la fe en la humanitat. Jo t'aviso, Carla, perquè...
1: Vale. Bueno, yo ya es que la he perdido, lo siento.
0: O sigui, és molt fosc, però i la part final la vaig haver de llegir per sobre perquè hi ha escenes bastant fosques.
2: Sí, al final és una mica angoixant. Sí. A mi se'm va fer més ràpid, o sigui, no el recordo recordo com ultradens, perquè el llenguatge és molt planer, però jo crec que és una mica, si t'enganxa la part d'aquest com world building, de el que deia la Misha, d'explicar com està funcionant tot, no? Com ho tenen muntat, si això t'enganxa, no et costarà. Et costa una mica més perquè no és el teu, pues, però jo crec que t'agradarà.
1: És que a mi el concepte de Gran Hermano m'encanta.
2: Sí, crec que t'agradarà.
1: M'encanta.
0: I anava a dir, anem a sortir dels llibres depriments, però el Nacho té una recomanació també.
2: Avui no remuntarem, nois?
3: No.
0: Molt necessari, però depriment. Quin llibre és, Nacho?
3: Bueno, jo porto avui El niño del pijama de rayas.
1: Madre mía.
0: De John Boyne.
1: Madre mía.
0: Wow.
3: Un vaso entero podría llenar de lágrimas.
0: Sí, confirmo.
3: Bueno, este libro lo que te explica es un niño llamado Bruno que vive pues en la Segunda Guerra Mundial, en el momento este del Holocausto, y más o menos te explica que el padre es parte de los nazis y que se tienen que mudar a un sitio más cercano a un centro de concentración. Claro, el niño en ese momento vivía en una casa de, según se dice en el libro, 3-4 pisos, donde tenía un montón de amigos, un montón de esto, y de repente tener que irse a un lugar pues así como oscuro. Resulta que los dos niños, o sea, él tiene una hermana que se llama Gretel, que tampoco le habla mucho, pero que entre los dos ven por la ventana pues lo que es el campo de concentración, pues creyendo que es como una ciudad externa. Pues resulta que conoce a Samuel un día que él estaba haciendo de explorador por las afueras de la casa, conoce a Samuel, un niño judío, que bueno, que la historia ya lo podéis predecir, pero bueno, que es muy triste.
0: Sí, spoiler, acaba mal, però sí, diguéssim que ell no és conscient, no, de tot l'horror que estan visquent i comença, es fa amic d'aquest nen de la forma més, com haurien de ser totes les amistats, no? Sense prejudicis i d'una forma molt única.
3: Hay una parte que es como muy significativa, que es cuando a Samuel...
1: ¿Spoiler?
3: No, vale. Cuando a Samuel lo llama un soldado y no lo encontraba, y cuando vuelve llega todo ensangrentado, moratoneado, porque y el niño pues no sabe aún que está haciendo mal, y el amigo Bruno tampoco tiene como el pensamiento de decir por qué le están haciendo eso. O sea, ellos están pensando que serán sus padres, que le habrán castigado o algo, pero ellos al ser pequeños pues aún no tienen la mentalidad de decir, son de otro tipo de personas, no hay que juntarse con ellos.
0: ¿Tú a quina edat per quina edat el recomanarías, Nacho?
3: A ver, yo lo leí este año pues porque la película ya la había visto, que la película también es muy bonita. Yo lo empecé a leer este año. Bueno, bonita.
0: Emotiva.
3: Sí, bonita en el sentido de que está muy bien hecha en cuanto al libro.
2: A mi em va semblar ensucrada, perdoneu-me.
1: El que?
0: Jo no me'n recordo ja de la pel·lícula.
2: Que em va semblar fins i tot un punt nyonya, la pel·li.
1: Nyonya?
2: El llibre no l'he llegit, però la pel·li em va semblar com... Potser com que ho dulcificava molt, perquè com que en el punt de vista des dels nens, que és molt innocent,
1: vale.
2: Clar, no retractava tota la cruesa que té realment això, però sí. Bueno, també és la gràcia, no?
3: Eso es verdad que...
1: O al revés, la podria intensificar. Des
2: bueno,
1: pel
2: contrast,
1: de...
2: no?
0: En fi,
2: no?
3: Sí.
0: No, tranquil, però...
3: No, però és que és verdad. Y pues eso, que es muy triste, la película también, y para las edades que lo recomendaría serían, no sé, para... Si estáis empezando a dar... Si se está empezando a dar la Segunda Guerra Mundial o ya se ha empezado a dar y la gente pues ya tiene conciencia de lo mal que se pasaba ahí porque era horrible eso, pues ya está.
0: Ok, doncs...
3: Lo recomendaría para, no sé, 13, 14, 15 años.
0: Perfecte.
3: Depende de la mentalidad.
0: 100%. Prenem nota, un clàssic, efectivament, que tothom hauria de llegir. Mireia, quin llibre ens portes? No sé si vols portar algun. Aportes algun? Ui, si veig que tens dos sobre la taula.
1: Sí, físico, chicos, en físico. Esto es otro nivel.
2: Sí, home, jo porto físics. Doncs mira, porto també un clàssic més...
1: Ai, compòsits!
2: Home, clar, és que jo, quan m'agrada un llibre, doncs poso pòsits a les frases... és un clàssic modern, que és Carol, de Patricia Highsmith.
0: Oh, el tinc pendent.
2: Sí, doncs... Aviam, no sé si remuntarem al tema de llibres depriments, però... No, jo crec que és un llibre que, pel context que va ser escrit, clar, és una història als anys 50, on una noia jove, doncs, 20 i pocs anys, la Therese, que és artista, així una mica bohèmia, doncs està treballant en uns grans magatzems per la campanya de Nadal. Aleshores es troba, coneix a una dona increïble, guapíssima, que es veu que té pasta, no? amb un estilàs, la van posar a la Kate Blanchett, a l'adaptació, i realment és dels pocs llibres on me n'alegro que a l'etapa estigui la foto de la pel·lícula, perquè és tan divina aquesta dona que li fa justícia. Aleshores, li ajuda a buscar un regal per la seva filla. A partir d'aquí, començaran una relació, en principi d'amistat, després passaran cosetes, però clar, aquesta dona està, la Carol, en procés de divorci del seu exmarit. Penseu que estem als anys 50...
1: Això digo jo, en els anys 50.
2: Sí, clar, als Estats Units sí que es podien divorciar. Però, què passa? Ja era complicat, potser, el paper de la dona en un divorci, doncs, si tenia una relació paral·lela amb una noia jove...
1: No, jo crec que era complicat el paper de la mujer en si.
0: Però tinc entès que aquest va ser com un dels primers llibres LGTBQ+, que tenen un final feliç.
2: Sí, aviam, no és un final on es casaran i podran tenir més fills i adoptar un Golden Retriever i tenir una hipoteca, o sigui, això tampoc us imagineu, perquè no passarà. Però, clar, és un clàssic model perquè trenca la inèrcia de que totes les històries de LGBTIQ+, que sempre acabaven com el Rosari de l'Aurora, amb un suïcidi o amb un mort o amb... Bueno,
0: drama.
2: Amb drames, no acaba tan malament. Òbviament no és super idíl·lic i no és super perfecta, però bé. I una de les coses que també recomano a nivell de narrativament és perquè és el format... La Patricia Highsmith havia escrit molts thrillers. El talent de Mr. Ripley, Desconeguts en un tren... Doncs clar, en aquest cas el format és una mica road movie i thriller. O sigui, té una manera d'estar escrit que enganxa bastant. I clar, com que estem a 4 dies del mes de l'orgull, doncs he pensat, mira, un clàssic modern per anar escalfant motors i perquè, bueno, com que no sortim de les distopies i les depressions i tal, doncs mira, potser cal recordar que aquestes històries encara passen a molts països, a molts llocs i bueno, que no estem tan lluny, no?, de viure com es vivia aquí.
3: Jo he tingut una idea que no sé, te la comentaré, però per a les gravacions de juny alguna dedicar-la només a llibres LGTBQ+.
0: Em sembla perfecte, Nacho, prenem nota. I apuntem també totes les recomanacions. Fantàstic, El noi del pijama de ratlles, 1984, Carol. Carla, ja ens diràs què et sembla 1984 quan te'l llegeixis.
1: Quan acabe Tan poca vida i a ver qual escojo entre tots els demás. Perquè està en 1984, però és que hi ha 15 més. ¿Sabes? Entonces, pues si cae, pues cae.
0: Molt bé, doncs atenció, perquè fem una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts i escoltarem una cançó de Pink Floyd, Pix. Sí. I per què l'hem seleccionada, aquesta, Carla?
1: Pues porque, bueno, la canción de Pix está dentro del álbum de Animals de Pink Floyd y hace referencia al...
0: ¿Cómo es? Rebelió a la granja.
1: A la rebelión de George
0: Orwell, exacte. Seguim amb la temàtica. Us deixem amb Pix i tornem de seguida.

0: Acabeu d'escoltar Pics de Pink Floyd. I tornem aquí al Club dels Experts perquè arriba l'hora de jugar. Què farem avui, Mireia, en aquest joc?
1: Doncs escollirem una frase d'una novel·la que sigui més o menys reconeguda per tothom i la posarem a alguna aplicació tipus WhatsApp, tipus bloc de notes i aviam què surt amb el text predictiu.
0: Exacte, com canvia la història al nostre chat.
2: Sí. És com agafar un vídeo normal de la IA, d'una persona real i posar-lo a la IA, que és de ser, que se da la vuelta a todo.
0: Exacte. Molt bé, doncs qui està més preparat?
3: Jo.
0: Doncs vinga, Carla, comença, dispara.
3: Vale.
0: Quina cita has escollit?
3: Vale. La segunda estrella a la derecha y todo.
0: Ah. Oh, recta.
3: No, no lo sé.
0: Bueno,
3: ¿ya me lo va a decir?
0: Vale, es todo. Es una cita de Peter Pan, efectivamente.
3: Exacto. Mira, a ver, la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta mañana y pasado. Ay, algo no te hagas caso.
0: Això s'ha tornat amb un llibre d'autoajuda, eh?
3: Sí. Se nota, no? Que mis chats...
4: Home, clarament, aquí al pobre Peter Pan li calia autoajuda molt gran,
2: sí.
4: Eh?
2: Mi mama, sí. Mi madre una vegada, la meva mare una vegada em va castigar perquè m'havien donat el telèfon per primera vegada i vaig posar a escriure coses amb l'auto...
0: Sí,
2: amb l'autoparaula, sí. I sortien coses super rares i la mare em deia... I la mare em deia, Nacho, estàs bien? Què te passa?
0: Mare meva. Doncs ja ho veieu, que heu d'anar amb cura a l'hora de fer servir l'autocompletat. Veig que en aquest cas jo crec que es perdrien, la Wendy i companyia es perdrien, els
3: bueno,
0: germans.
3: Jo crec que ja estan perdidos mentalment.
0: Sí. I encara més mentalment, exacte. M'encanta. Molt bé, Mireia, quina cita ens portes?
4: Doncs jo continuo aquí l'orwellianisme perquè...
3: No salimos, o sea, no salimos. Però per què hay que salir? Claro, és que és la pregunta.
4: Sí, sí, hauríem de fer també un episodi especial d'istopies.
3: M'encantaria, Divergente. Sí. Oh, que maravilla.
0: Doncs mira, prenem nota també.
4: Doncs jo havia escollit la frase "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".
3: M'encanta.
0: A més, en sintonia amb la cançó que acabem d'escoltar.
4: Exactament.
3: Sí, és que aquí està tot pensat.
4: Sí, sí, no ho hem planificat realment i hi ha hagut una sincronia bastant increïble. Aviam, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más peligrosos que los humanos.
3: ¡Hostia! Escúchame, es buenísima, ¿eh?
2: Oye, pero se nos están revelando.
0: A ver, ¿y cómo continuaría?
4: Y... Ay, se ha quedado en blanco. Ah, vale. Son más peligrosos que los humanos y los seres más pequeños que pueden sobrevivir a los efectos de las vacunas.
0: Digues, aquest no és un programa antivacunes
4: ni res de l'estil. Però sí, s'ha quedat molt distòpic.
2: Jo...
3: M'ha encantat, és mi favorita hasta el momento.
0: A veure, digues, Nacho. Que...
2: Jo me pongo a reír más aquí que en toda la semana.
0: Mare meva, sí. Com els animals de la granja, tan amistosos i tal, de cop i volta s'han convertit en cocodrils i tigres i, no? I escorpions i sí, coses així.
2: I en persones pequeñas que sobreviven a les vacunes.
0: En seres pequeños.
4: Sí, seres pequeños. No s'especifica.
0: Esperem que no siguin els virus els que sobreviuen a les vacunes.
2: El entavirus sí, este nuevo, sisplau,
4: no,
2: peligro.
4: Ara mateix, mentre gravem, tenim aquí una de les pantalles a la ràdio de l'antivirus i les...
3: Bueno, podem entrar en este tema.
4: Cosorro.
0: Exacte. Doncs vinga, vaig... Mira, jo seguint amb la dinàmica, ja que jo avui he parlat de 1984, he començat a voler escollir la primera línia d'aquesta novel·la.
4: Estem orwellians o no estem orwellians?
0: 100%. Que és... Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven les 13. Anem a veure com ho canvia l'autocompletat, no? Era un dia... d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven de la seva vida.
3: Ah, muy bien.
0: I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria, come to the book for me.
4: Aquí
0: s'ha notat la influència Misha,
2: s'ha notat l'autocompletat de la Misha és bilingüe. Sí.
0: Perquè jo crec que anava a la llibreria Com In, sí, que és una llibreria on dinamitzo un club de lectura, llavors ja m'ha canviat d'idioma i tot. O sigui, això que els rellotges tocaven de la seva vida. I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria Come to the book for me.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63%, i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, en un 25%, la darrera setmana un 21%, o entre un i tres mesos abans, un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que serien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca 4 o més vegades. I
Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collblató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat, en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

0: parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Ouassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres. Segons la nota de l'autora, la Nadia Ouassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Ouassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Haim, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entri noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països. Evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions,

0: el Xesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesnick Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Mm-hmm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
1: Ah, per què? Singular.
0: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris es diu... porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res és gratuït.
1: Res és gratuït ni causal. Ni casual, la causa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
0: sí?
1: També durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris amb... o unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
0: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
1: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia... Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
0: Sí.
1: No sé com acabaria la història.
0: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no?, la lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?,
1: sí, sí,
0: amb bona intenció.
1: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
0: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental... i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa, la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà, i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units, i la seva protagonista, l'Elizabeth Thott, és química de formació. I de professió també, però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Mm-hmm. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual,

0: Igual. I tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a miniserie, per si algú no s'anima a llegir lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
1: Va existir de veritat aquest personatge?
0: No.
1: No.
0: Bueno,
1: en ficció.
0: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
1: Però hi ha un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'ha recordat.
0: Bueno,
1: no sé.
0: Potser sí, eh?
1: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Mijarro, les hores secretes.
0: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mijarro està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mijarro? Entre altres coses, perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Mijarro el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb les hores secretes, recuperem, tot i que les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic. I amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
1: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
0: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura i intel·lectualitat. I com diu Márai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Márai a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures a Allende de los Mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Márai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt detectiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira un altre, no? Com que et transporta en en una altra època.
1: Sí, parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte. Sí, veníem de Leopold Bloom o del Crudi, ara parlem de el Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada... Bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. Si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlàvem ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona i la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és algo que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari, i com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el Dia del Medi Ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no? En el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
0: Això, aquestes i molt més.
1: I moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon
0: dia. Igualment. Adéu.

0: Són detalls que van ser un dels protagonistes de la Festa Major d'estiu d'enguany, precedit pels Vesta, una banda d'aquí que va guanyar la darrera edició del concurs de nous talents. Han estat quatre dies intensos de moltes activitats. Abans ens acompanyava Jan Molero de l'Agrupació de Cultura Popular, que estava el pobre sense veu, per la calor i per també totes les activitats que s'han dut a terme amb la graella superàmplia de la Festa Major que ahir finalitzava amb els habituals focs artificials a la platja. Doncs amb nosaltres, també molt cansada d'aquests dies, la Cristina Corona, regidora de festes. Què tal?
1: Hola, molt bon dia, Anna. També bon dia. Una mica tocada de la veu. Ara m'he trobat el Jan i anava també...
0: Els dos iguals.
1: Sí, fets caldo.
0: Bueno, què podem explicar de la Festa Major? Ha complert les expectatives?
1: Doncs jo crec que podem, sí, que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una Festa Major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en tres dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents.
0: Havia participació, com de l'Agrupació de Cultura Popular, activitats de cultura tradicional catalana, també havia actuacions musicals, activitats pel més petits, repartides en diferents espais. Hi ha hagut també una novetat que protagonitzava el Castell aquest any, que es feia per primera vegada. Com ha anat?
1: Sí, mira, el tema del Castell, la veritat és que va quedar, a més d'apareció, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ha dit que els ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: També la plaça de l'Església i la Muntanyeta habitualment van ser els centres d'activitats de Festa Major, i també davant de l'Institut Josep Jussert es va fer promoguda per Aviva, una entitat de la ciutat, la Festa Jove.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, sí. Però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica.
0: Parlem dels pregoners. Aquest any era doble. L'Emili, un dels cantaires de la Coral Marinada, d'altra banda el Piqueres, un noi jove, però ja amb molts seguidors dins de la indústria musical.
1: Sí, vam tindre el Piqueres, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja està triomfant molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco. Llavors, com una mica de contrapartida, va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt. Van estar tots molt contents i, de veritat, encantadors.
0: També la gran novetat, però, de la Festa Major ha estat la participació de les penyes. Al final van ser, bueno, gairebé
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, en grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes.
0: Clar, aquesta any està de la presentació, no? Però la idea és que facin activitats pròpies d'elles en el context de la Festa Major d'Hivern o d'altres festes.
1: Sí, el tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: Molt bé. També gran protagonista la calor que ha fet durant el dia i durant la nit. Això, si continua així aquesta calor, si es fa aquesta predicció de que continuï l'any vinent fer aquesta calor, doncs arribaria a plantejar-se alguns horaris de la festa?
1: Més que horaris, perquè pensa que els horaris, al final, si dius fa calor pel dematí o fa calor per la tarda, no, és que fa calor pel dematí, per la tarda
0: i per la nit.
1: És, és tremendo. Inclús, mira, aquest any pel dematí les activitats infantils, la majoria es van pensar i es van programar en temes d'aigua, perquè els crios sobretot potser pateixen més la calor i, bueno, haurem de buscar la forma de refrescar-nos. Ja ho veurem l'any que ve.
0: Molt bé, de moment, doncs, satisfacció, no?
1: Molta.
0: Per la festa major d'estiu d'enguany i ja preparant-la d'hivern.
1: Sí, ja estem preparant-la d'hivern. Bueno, avui, aquesta setmana, encara amb una mica de post-resa com festa major, però sí, ja preparant-la d'hivern i, sobretot, és que ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això... Les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Molt bé, que com més afegir...
1: No, només sobretot agrair, perquè sí que és veritat que tots gaudim molt de la Festa Major o de qualsevol esdeveniment que es fa, però darrere hi ha una feinada brutal, importantíssim, el personal de l'àrea de cultura i festes, de veritat que porten molts mesos treballant amb això i és el que et deia, 50 i pico activitats en 3 dies i mig, coordinar tot això no és que sigui no fàcil, és que és complicadíssim. Hi ha hagut un tema d'organització perfecte, no hem tingut cap errada, inclús en temes de seguretat també molt bé, cap aldarull, cap cosa que pugui de vegades... embrutin una mica la festa i sí que vull agrair a tot el personal que ha treballat amb aquesta Festa Major, a l'àrea, Protecció Civil, policia, perquè tothom ha estat molt coordinat i això ha fet que també l'èxit hagi estat més evident.
0: Són les persones que estan treballant abans de la Festa Major, però també durant la Festa Major, perquè bueno, la resta ens
1: divertixen. I avui recollint. I avui recollint.
0: Abans, durant
1: i després. I després. Sí.
0: Molt bé, quantes persones s'estima que hagin pogut assistir a la Festa Major d'estiu?
1: No t'ho puc dir perquè encara estem esperant valoracions de policia local, però el que està clar és que la muntanyeta està a tope, tant a Xenoa com a Tallers, la plaça també, amb els toros muertos, amb totes les actuacions que s'han fet amb Electrobacassis, va ser un exitazo. Estem valorant, però molta.
0: Moltíssimes gràcies, Cristina Colona, regidora de festes, que descansi aquests dies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: A vostè, bon dia. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs molt, molt, molt cansat, perquè han estat 4 dies intensos de festa major. Amb nosaltres, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Amb poca veu.
1: Sí, bastant poca, però bueno, encara aguantem.
0: Escolta'm, com ha anat tot plegat?
1: Molt bé, molt bé, molt contents. En general, una festa major més, feta bastant bé. Molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania, i dels resultats de totes les activitats.
0: La festa major d'estiu, també la d'hivern, però la festa major d'estiu és com una reproducció del catàleg d'activitats que fa l'Agrupació de Cultura Popular al llarg de l'any, oi?
1: Sí, al final ho fem tot en 3-4 dies, i per tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer.
0: Més de 200 persones que ara es troben a l'Agrupació de Cultura Popular, que en formen part.
1: Sí, ara mateix som unes 280 persones i haurem sortit totes. Bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació. Ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la Cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la dia de Castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la Tabalada i el Correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al Correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del Correfoc i ens alegra molt.
0: I a què creus que es diu aquest increment de públic?
1: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer Correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció.
0: La veritat és que amb el calor, que ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta festa major d'estiu, és admirable el correfoc, és admirable la cascada dels Diables.
1: Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim com 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anen en compte.
0: Perquè participeu amb idees, per exemple, la processó també que es feia a les 12 del
1: migdia. Sí, la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Com deien, resultats del castell, que aquesta festa major habitualment doncs serveix perquè vosaltres aneu provant, ja de fet veu organitzar uns assajos a la sede de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè vosaltres aneu tastant i comprovant doncs, els diferents reptes que teniu pel que fa als castells.
1: Sí, molt, molt contents. Vam poder tornar a fer la Torre de Set el 4 de 8, vam poder assaltar per primer cop el 3 de 8, que el vam deixar l'intent desmuntat, però també un molt bon intent com per fer un primer, no estava del tot fi i el volem descarregar, per tant no ens la volíem jugar a que pogués caure, però vam veure que sí que és un castell que és possible i que de cara al setembre o a l'octubre hi ha el concurs, per això dèiem que fèiem una campanya que s'estenia de festa major fins al concurs, doncs serà el pròxim objectiu clarament de la colla, que això deia, de cara al concurs segur que el tornem a provar. I després doncs vam poder fer també el 3 per sota, que és un castell que s'aixeca des de la pinya, i amb això vam poder fer la millor actuació de la història de la colla castellera, perquè anteriorment l'havíem fet a Bellvitge l'any passat i havíem repetit la mateixa a Vilanova aquest any i ara ens hem pogut superar una miqueta més. I per últim vam deixar un intent, malauradament, el Pilar de 6 per sota, un castell molt complicat. Vam fer un intent bastant bo, però al final aquests castells... Com sempre, els castells tenen un risc, per sort tothom està bastant bé, cap cosa destacable, però ja et dic, molt contents perquè és la millor diada i ens encoratja molt ja a posar el focus al concurs i als castells que volem descarregar.
0: Per cert, també veu tenir com a preludi, com a aperitiu de la vostra actuació ja en el context de la Festa Major, assajos que estaven oberts al públic.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte.
0: Ara teniu més actuacions abans del concurs?
1: Sí, sí, tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells.
0: On es farà aquest any el concurs?
1: El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents.

0: Ara mismo la visita y a veure si l'any que ve continuem fent coses.
1: I com és que hi ha gegants a Torrejón de Ardoz?
0: Bueno, hi ha tradició de segantera, sí, però realment la tradició de segantera és potent a Catalunya, però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i, bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
1: Molt bé, doncs, germano, també en aquest cas, pel que fa al món del castell, com deies, altres poblacions que també tenen doncs, aquestes activitats. Jan, moltíssimes gràcies i que descansis. Bon estiu abans de les següents actuacions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castel de Fels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs a Castell de Fels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club del Castelldefels. I a poc a poc doncs, hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs, mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant els escacs a Castelldefels. Sí, sí.
0: Bé, molta afició, eh? 25 anys,
1: sí.
0: Així sense aturar-se.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que els escacs són un esport molt... que aquí a Catalunya té molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix. No sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí, sí, sí.
0: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, en dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí.
0: Per a vosaltres, en el nivell que estem parlant d'educació, quins avantatges penseu que suposa per als nanos endinsar-se en el món dels escacs?
1: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels dels escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. La gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen, i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí,
0: que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, exactament, sí, sí, sí.
0: Doncs parlem del torneig de Festa Major. Sí. En què va consistir?
1: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonica del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que és amb rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades hem de dir que no perquè no tenim més capacitat, o sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
0: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la màquina de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat
1: sí.
0: I pensava que ja no cap ningú més. Quants jugadors i jugadores van participar?
1: Al final van fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100, de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
0: està sí,
1: inscrits, està molt bé. Sí, sí, sí, sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest, hem estat molt, molt a gust aquest any. Sí, sí.
0: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
1: Correcte.
0: I sexe.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic, és lo bonic, perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que potser que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club a poc a poc a jugar, inclús als nanos a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
0: El que passa és que quedava, no sé si ho teniu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent vegi les partides, no?
1: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs, els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Margarida Xirgo, sí, sí.
0: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
1: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré a l'únic que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig. Jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballant el tema dels escolars, que això no ho havia comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca, dos divendres també col·laborem, i ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club, i després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Raül Castell per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest sí. Torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Bona tarda.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un cop finalitzada la Festa Major de 2026, l'Ajuntament de Castelldefels fa un balanç molt positiu d'una celebració que ha tornat a mobilitzar milers de persones entre el 13 i el 16 d'agost. Durant 4 dies, la ciutat ha acollit més d'una 50ena d'activitats repartides per diferents espais, amb una programació que ha combinat música, cultura popular, propostes familiars, esports i activitats per totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, considera que les expectatives s'han complert i destaca especialment la resposta dels veïns i les veïnes.
3: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una festa major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents. I, sobretot, és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu, i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
2: Un dels grans protagonistes d'aquesta edició ha estat el projecte de les noves penyes de Festa Major. La iniciativa, que s'estrenava aquest any, ha registrat més d'un miler d'inscrits i ha contribuït a generar una major presència de públic als carrers durant tota la celebració. L'Ajuntament considera que aquesta proposta ha ajudat a reforçar el sentiment de comunitat i la participació ciutadana, convertint-se en una de les principals novetats de la Festa Major. Escoltem la Cristina Corona, regidora de Festes.
3: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, en grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
2: La programació musical ha estat un altre dels grans atractius d'aquest any. Els diferents escenaris habilitats a la ciutat han acollit actuacions de grups i artistes per tots els públics molt diversos, amb concerts destacats com els de Tallets i Chenoa al Parc de la Muntanyeta, però també amb propostes com Ginestà, Los Toreros Muertos, Bulsara, Brindis, Americanos o Camera Bacassis. La Festa Major també ha reservat un espai rellevant pel talent local. És el cas de Vesta, la formació guanyadora del concurs de Nous Talents 2026, que va actuar dissabte abans del concert de The Tallets, davant d'un dels públics més nombrosos de tota la programació. També les propostes familiars han registrat una elevada participació durant els 4 dies de festa. La Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Tobogan Aquatic Splash Slide o el Holy Dolly Festival han tornat a reunir nombroses famílies en diferents punts de la ciutat. Entre activitats que han guanyat protagonisme aquest any destaca també la Festa Jove Alternativa, que va donar el tret de sortida a la programació de dijous, així com el Jardí de la Llum del Castell, una proposta cultural que ha ofert una alternativa més tranquil·la basada en música, la dansa i la gastronomia en un entorn patrimonial. La regidora de Festes ha valorat positivament l'acollida d'aquestes iniciatives i ha destacat la importància d'oferir espais pensats per públics diferents dins d'una mateixa Festa Major. L'escoltem.
3: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ha dit que els ha agradat molt i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
2: La clausura de la Festa Major va arribar diumenge amb alguns dels actes més multitudinaris del programa, com el Holy Dolly Festival, el Correfoc, el concert de Chenoa o els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. Pel que fa a la seguretat, la celebració s'ha desenvolupat amb normalitat gràcies al dispositiu especial desplegat per policia local amb el suport dels Mossos d'Esquadra. També s'han mantingut actius els diferents punts Lila Plus instal·lat als principals espais festius per reforçar les tasques de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Amb les festes ja finalitzades, l'Ajuntament considera que aquesta edició ha estat marcada per l'alta participació ciutadana, la bona acollida de les noves penyes i la consolidació d'una programació capaç de combinar tradició, música i activitats per tots els públics molt diversos. Amb la Festa Major ja finalitzada, també és moment de fer balanç d'una de les entitats amb més activitat durant aquestes festes. Sens dubte, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, responsable de bona part dels actes tradicionals, han omplert els carrers de la ciutat de festa. Des de l'entitat valoren molt positivament la resposta del públic i la participació registrada en activitats com els correbars, la baixada dels gegants, la cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc. Segons ens explica el president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, centenars de membres de diferents colles han participat activament en una edició especialment intensa. L'escoltem.
4: En general, una festa major més feta amb bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones, segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
2: Un dels actes que més públic va tornar a reunir va ser precisament el correfoc de diumenge. L'agrupació assegura que en els darrers anys s'ha observat aquest increment progressiu de l'assistència a aquest espectacle, convertit ja en un dels grans atractius de la cloenda de la Festa Major. La calor va ser altre dels elements que va marcar algunes de les activitats, especialment aquelles que es desenvolupaven a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, l'organització va reforçar el repartiment d'aigua. Escoltem el Jan Melero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
4: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta Festa Major hem gastat unes ampolles d'aigua, sense carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot el cop de calor i totes aquestes coses perquè s'han en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
2: Més enllà dels actes festius, la Festa Major també va deixar un dels moments més destacats de l'any per als castellers de Castelldefels. La Diada Castellera va permetre assolir importants objectius tècnics que ara reforcen les expectatives de la colla de cara als reptes del tram final de la temporada. De fet, els grocs ja preparen la seva preparació per al concurs de Castell, una de les cites més importants del calendari casteller i que enguany disputaran a Tarragona després d'haver pujat a categoria.
4: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius que, sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. Una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
2: La cultura popular també va tenir enguany una dimensió de convivència i intercanvi cultural. Dissabte, la ciutat va rebre els gegants de Torrejón de Ardoz, que van participar en diferents activitats de la Festa Major i van compartir experiències amb les colles locals. Una col·laboració que dona continuïtat als vincles establerts entre dues poblacions durant els darrers anys i que podria ampliar-se en futures edicions.
4: També recordar que ara se m'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón de Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja i agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura però és una mica diferent els contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
2: Des de l'Agrupació de Cultura Popular consideren que aquesta Festa Major ha tornat a demostrar la bona salut de les entitats culturals de la ciutat i la capacitat de mobilització de les seves colles. Un treball que es desenvolupa durant tot l'any però que té el seu aparador més visible durant els dies de Festa Major, quan la cultura popular torna a convertir-se en una de les grans protagonistes dels carrers a Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: La platja de Castelldefels suma aquest estiu noves eines per continuar avançant cap a un model de litoral més inclusiu. Una de les principals novetats és la incorporació dels codis navilens als panells informatius situats en diferents punts de la platja. Aquesta tecnologia permet que les persones amb discapacitat visual puguin accedir a través del telèfon mòbil a la informació actualitzada sobre l'estat de la mar, les banderes, els serveis disponibles, les precaucions per al bany o les normes de convivència a la platja. Segons ha explicat el regidor de Platges i Protecció Civil, Marcos Soler, aquesta iniciativa forma part del conjunt d'actuacions que han fet possible assolir la certificació de platges sense barreres. Escoltem com ens ho explicava, com es tracta aquest codi navilens.
5: Los códigos navilens vienen todo incorporado en lo que hemos sacado. Hemos sacado la ISO de Platges sense barreres. Somos la primera playa de Cataluña que lo tiene, que tiene este certificado, esta ISO, que para nosotros es muy importante. Llevamos muchos meses trabajando para conseguirlo y para conseguir esta ISO hemos necesitado hacer un montón de actuaciones, ¿no? Y una, como tú me comentas, son los códigos naviles. Los códigos naviles son Esto está hecho para la gente invidente, la gente que no tiene visión. Cuando vaya a la playa, cuando nosotros vamos a los letreros y nos pone el estado que está la playa o nos pone cualquier tipo de cosa, ellos acercan el móvil, leen el código QR y le explica pues el tipo de bandera que hay, si hay medusas, si no hay medusas, si estamos en bandera verde o es bandera amarilla y cualquier otra información que se tiene que dar, ¿no? Esto ayuda a la gente que no ve bien, que no puede leer, ¿vale? Para poder tener toda la información de la playa como cualquier otro vecino, como cualquier otra persona.
2: La certificació reconeix l'esforç realitzat durant els darrers mesos per garantir l'accessibilitat de tot el recorregut fins a la zona de bany. En concret, s'ha avaluat que una persona amb mobilitat reduïda pugui arribar a la platja de manera autònoma des de les places d'aparcament reservades o des de la parada d'autobús més propera. Per aconseguir-ho, el consistori ha impulsat diverses millores als accessos i en senyalització dels itineraris accessibles.
5: Aparte de los zona de aparcamientos para gente con movilidad reducida, también se ha trabajado y que sea todo el acceso con el desnivel adecuado para que puedan ir en las sillas de ruedas. También se ha trabajado para que la gente que no tiene su propio vehículo, que tiene que ir en transporte público y tenga que ir, por ejemplo, en autobús, pues que tenga desde la parada de autobús hasta la parada de autobús que lleva a la playa todo el acceso hasta llegar al baño, que sea con las rampas homologadas y rampas accesibles para que puedan acceder como cualquier otro vecino que viene aquí al pueblo y quiere ir a la playa, pero si tú vas en silla de ruedas, pues tener la misma facilidad, ¿no? Se ha trabajado en un montón de sectores, por eso hemos conseguido esta ISO de playas sin barreras y la verdad que estamos muy contentos porque estamos en contacto con asociaciones de gente que tienen estas problemáticas y la verdad que nos han transmitido la satisfacción y han agradecido todo el esfuerzo que se está haciendo, que para ellos es muy, muy, muy importante.
2: A més de les millores físiques, l'Ajuntament ha apostat també per reforçar la formació del personal que treballa al litoral. Salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme han rebut formació en llengua de signes per millorar la comunicació amb les persones amb discapacitat auditiva. La xarxa de punts accessibles de Castelldefels compta també amb cadires amfíbies per al bany assistit, una cadira trial a l'accés 32 i diferents elements de suport per facilitar la mobilitat de les persones usuàries sobre la sorra. Escoltem com ens relatava la formació del personal al regidor de platges, Marcos Soler.
5: Aparte de los códigos naviles, ha trabajado también para tener esta ISO con todos los sectores y uno que era muy importante, se han hecho formaciones a los chicos de salvamento, chicos y chicas de salvamento y socorrismo y policía de playas para el idioma de signos, para la gente que es sordomuda, que hay veces que también se tienen que dirigir a ellos para explicarle y no pueden escuchar la megafonía, ¿no? Pues se les ha formado para que puedan explicarles a la gente con problemas auditivos y también era un paso muy importante que hemos dado. También el tema de la accesibilidad. Tenemos en los 5 puntos accesibles que tenemos las sillas anfibias y en el 32, en el acceso 32 también tenemos la silla trial, aparte de que cada acceso tenemos las muletas, para muletas especial para apoyar en la arena, para la gente que, bueno, pues que es más mayor o que puede andar, pero que quiere acercarse, darse un paseo por la playa, tenemos unas muletas para poder apoyar en la arena de la playa y poder acercarse al baño más cómodamente.
2: Aquestes actuacions formen part d'un treball continuat que es desenvolupa durant tot l'any i que va més enllà de la temporada d'estiu. De fet, Marco Soler ha destacat als micròfons de Ràdio Castelldefels la bona resposta que estan tenint les platges del municipi durant els mesos de juny i juliol, amb una elevada afluència de visitants. L'escoltem.
5: Sí, muy contentos. Como cada año, mucha gente viene a disfrutar de nuestras playas. Como tú has dicho, todavía no tenemos los datos hasta que no acabe la temporada. Pero bueno, nos consta que junio y julio ha sido unos meses bastante buenos. Y nada, nosotros contentos por el trabajo que se hace todo el año, ¿no? Todo el año el área de playa no trabajamos en verano, trabajamos todo el año para cuando llegue esta época, cuando llegue el verano, que vengan nuestros vecinos, los turistas y vecinos de municipios de aquí alrededor, que vengan a disfrutar de nuestra playa y que la encuentren en el mejor estado posible.
2: L'accessibilitat se suma a altres serveis que contribueixen a la qualitat del litoral. Entre ells destaca el dispositiu de salvament i socorrisme que enguany ha protagonitzat diverses actuacions d'assistència gràcies a la ràpida intervenció dels seus professionals. Així ho destacava el regidor de Platges, Marcos Soler.
5: Siempre decimos que el servicio de salvamento y socorrismo es súper importante. Tenemos una playa de casi 5 kilómetros, que el año pasado llegaron casi más de 2 millones de personas. Al final, cuando llega tanta gente, llega gente con problemas, con patologías o con un montón de cosas, pasan incidentes. Y este año ya hemos tenido, no hemos tenido ninguna muerte, pero ya hemos tenido varias actuaciones de los chicos y chicas de salvamento y socorrismo que han salvado ya varias vidas por su rápida y buena actuación, y la verdad que cuando nos pasan esas noticias y luego nos escriben, porque ha sido así, ¿no? O sea, a mí me ha llegado un escrito de una persona que estaba viendo cómo una persona le estaba dando un ataque en el agua y tal, y cómo se actuó, me felicitó de la rápida, la buena y cómo actuaron los chicos de salvamento y socorrismo. Pues nosotros, nada, felicitarlos y agradecer el trabajo tan importante que hacen, porque al final salvan vidas.
2: Així mateix, el municipi manté durant la temporada alta el servei específic de policia de platja que reforça la seguretat i l'atenció de residents i visitants al llarg de prop dels 5 quilòmetres del litoral. Escoltem.
5: Para nosotros es muy importante. La playa es uno de nuestros motores económicos. Siempre hablamos de la gastronomía, la restauración, y tenemos esos 5 kilómetros de playa donde viene mucha gente, y es importante que la gente esté segura y que la gente pueda estar bien y que esté cómoda como en cualquier otro sitio. Entonces, para nosotros, tener la policía de playa durante temporada, que bueno, que pueden estar primero para ayudar a cualquier problema que pueda tener un vecino, pero para mantener orden, para evitar los robos, que siempre sabemos y siempre se habla de que hay delincuencia, como en todos lados, pues en la playa también hay, ¿no? Y tener ahí las patrullas de la playa que vayan paseándose por ahí, dándose cuenta, pues baja mucho los robos, eso está claro. Cuando hay más policía, menos actuaciones de robo hay. Entonces, nosotros muy contentos. Es un esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno para tener la policía de playa cada año y estamos muy, muy contentos con ellos.
2: La certificació de platges sense barreres s'afegeix a altres distintius de qualitat que ja ostenten les platges de Castelldefels, com les banderes blaves, la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la norma ISO 9001 o el distintiu Ecoplayas. Des de l'Ajuntament asseguren que es continuarà treballant per desplegar noves actuacions dins del Pla Integral d'Accessibilitat amb l'objectiu de seguir fent del litoral un espai cada vegada més inclusiu, segur i accessible per la ciutadania. El 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels ha tornat a ser un èxit de participació i organització. La competició, impulsada pel Club d'Escacs Castelldefels dins dels actes de la Festa Major, es va disputar aquest diumenge passat a la sala Margarida Xergo amb el format habitual de partides ràpides, una modalitat que permet concentrar tota la competició en una sola jornada. El torneig va registrar al voltant d'un centenar d'inscrits, una xifra molt propera al límit de capacitat previst per l'organització. Jugadors procedents de diferents punts del territori van prendre part en una cita que s'ha consolidat com una de les més tradicionals del calendari estiuenc dels escacs catalans. Escoltem el Raül Castell, membre del torneig.
6: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
7: està,
6: sí, inscrits, està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt, molt a gust aquest any. Que, bueno, i molta gent que potser que no ha jugat mai, és la primera vegada que juga un torneig, i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits. Que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí. No, vam estar molt bé a la sala Magall de Xirgo, sí.
2: La competició destaca especialment pel seu caràcter inclusiu. A diferència d'altres campionats, el torneig està obert tant a jugadors federats com a aficionats, fet que permet competir taulell a participants amb experiència i persones que simplement practiquen els escacs com a afició. També hi participen jugadors de totes les edats, des d'infants fins a veterans.
6: És el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonic del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo. Acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí. Sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt arreglat aquí a Castell de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt arreglat, sí.
2: Aquest interès creixent pels escacs també es reflecteix en l'activitat que desenvolupa el Club d'Escacs Castelldefels durant la resta de l'any. L'entitat assegura que cada vegada hi ha més persones interessades en aquest esport, que permet competir en igualtat de condicions independentment de l'edat o del gènere, i que combina estratègia, concentració i capacitat d'anàlisi. Escoltem Raül Castell, membre del Club d'Escacs.
6: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom. Tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, en dones o homes, cap problema, o sigui que és un tema mental. I això és el bonic dels escacs, no? Que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí.
2: A més de la vessant competitiva, el club manté una important tasca de promoció i formació. Actualment col·labora amb diverses escoles de Castelldefels i ofereix classes destinades als més joves, considerats la base del futur de l'entitat. Des del club també destaquen els beneficis educatius dels escacs, especialment com a eina per fomentar la concentració i oferir alternatives d'oci saludables.
6: Sí, a les escoles fem classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí les nens a donar classes aquí al club, que és fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, treballem bastant amb escoles, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants,

0: anys 70. L'any passat, l'entitat va celebrar el seu 25è aniversari i continua mantenint una intensa activitat esportiva i formativa al municipi. Escoltem el Raül Castell, membre del Club d'Escacs, com ens ho explicava.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans i van decidir doncs constituir un nou club del Castelldefels i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja, doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja jugant als escacs a Castelldefels. Sí.
0: Després d'aquesta 26a edició del torneig d'escacs de Festa Major, l'entitat continuarà participant en diferents proves del circuit català i reprendrà a la tardor les activitats escolars i de promoció, uns projectes que tenen com a objectiu seguir fent créixer l'afició als escacs a Castelldefels i garantir el relleu generacional d'aquest esport.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: Castelldefels continua millorant els seus espais públics amb diverses actuacions vinculades a les fonts de la ciutat. Una de les principals novetats és la instal·lació de 5 noves fonts tipus Minusdoc, amb doble brollador. Un a l'alçada habitual per les persones i un altre més baix perquè hi puguin veure les mascotes. Dues d'aquestes fonts s'han ubicat en els espais reservats per gossos, concretament al Parc Caní del carrer 11 i al Parc Caní de Copèrnic. Les altres tres s'han instal·lat a la via pública, al carrer 11 en Passeig de la Marina, al carrer 17 en Passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica que aquesta actuació forma part de la voluntat de fer una ciutat més amable també per als animals de companyia. L'escoltem.
3: Dentro de toda la intención que tenemos desde que hemos llegado a este nuevo gobierno es ir mejorando todo lo relacionado con nuestras mascotas. Todo el mundo sabemos que las mascotas pues son un integrante más de nuestra familia, que hacen pues vida con nosotros y salimos a la calle y ellos nos acompañan y pues requería pues ciertos espacios y ciertos puntos que tengan una facilidad para que las mascotas también puedan beber, ¿no? Que no sea únicamente una fuente. Sí, es cierto que había unas fuentes en la ciudad que tenía la boca de donde bebemos está en un lateral y puede beber, pero muchas otras nuevas que se van colocando pues tienen la parte de arriba donde que tiene un vaso y entonces ahí las mascotas no podían acceder. Por lo tanto, lo que se ha intentado es poder integrar a más fuentes que tengan la doble bebedero para los humanos, por decirlo así, y para nuestras mascotas.
0: L'Ajuntament preveu ampliar aquesta xarxa amb dues noves ubicacions, una font a l'Avinguda Constitució i una altra al Parc Caní del Poal, a l'entorn del carrer Joan Maragall. D'aquesta manera, els 7 parcs canins de Castelldefels acabaran disposant de fonts amb doble brollador i la ciutat comptarà també amb nous punts d'aigua a la via pública. Segons Paredes, l'objectiu és facilitar els passejos amb les mascotes i garantir que tots els espais destinats als animals tinguin aquest servei. L'escoltem.
3: Y lo que se ha buscado pues son ciertos puntos en la ciudad que tengan un recorrido que podamos hacer que sea habitual que das paseos con tu mascota, pues tener esos referencias, esos puntos para poder beber agua. Y luego lo que se ha hecho también es que en todos los espacios dedicados para las mascotas, en todos, en el 100% tengamos estos bebederos. Hasta ahora, de los 7 parques que teníamos para destinar a las mascotas, tan solo 2 tenían bebedero. Ahora

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I avui tenim un programa superespecial perquè en lloc de tres contes, en portem quatre! Quatre aventures per gaudir de valent. I per començar, obrim amb una faula tradicional molt i molt antiga. D'aquelles que s'explicaven allà a la vora del foc i que ens fan pensar una mica.
0: Els protagonistes d'aquest primer relat són un avi, el seu net de pocs anys i un ruc que tenien per carregar les coses de camí cap al mercat. Un bon matí, tots tres es posen en marxa. I a mesura que van creuant diferents pobles, la gent que els veu passar comença a criticar-los.
1: Si l'avi va a dalt del ruc i el nen camina, malament. Si el nen puja al ruc i l'avi va a peu, també malament. I si pugen tots dos, la gent rondina perquè el pobre animal va carregat. Vaja, que fessin el que fessin, tothom deia la seva i es ficava amb ells.
0: És una història divertidíssima. I de fet molt sàvia per entendre que és impossible agradar a tothom i que, al final, el més important és fer cas al nostre propi cor.
1: Vosaltres tanqueu les orelles a les crítiques i obriu-les a la ràdio. Amb tots vosaltres, l'avi, el net i el ruc.

0: avi i el seu net van sortir de viatge amb un ruc perquè el net havia passat les vacances amb el seu avi i ara tornava a casa dels seus pares per començar el col·legi. L'avi i el net van decidir que els acompanyés el ruc al viatge i així anaven més còmodes. El primer dia de viatge van arribar a un poble. En aquest moment, l'avi anava assegut sobre l'asa i el net anava caminant al seu costat. Al passar pel carrer principal de la vila, algunes persones els assenyalaven i criticaven quan van veure que l'avi anava sobre el ruc i l'infant caminant. Alguns deien...
1: Sembla mentida! Quin vell tan egoista! Mira, va desmuntat damunt del ruc i el pobre nen a peu!
0: En sortir del poble, l'avi va baixar de l'asa i va voler caminar una estona al costat del seu net. Quan van entrar al següent poble, un grup de nois va riure d'ells dient...
2: Quin parell de ximples! Tenen un ruc i en lloc de muntar-se, van els dos caminant!
0: Sense fer ni cas, van seguir creuant el poble per arribar a l'últim poble abans d'arribar a casa els seus pares. I quan ja en sortien, l'avi va pujar el seu net a sobre el ruc perquè estava cansat. Quan de sobte entren al tercer poble, els veïns comencen a cridar, tot escandalitzats.
3: Hola! Que és un maleducat!
4: Que poc respecte que té!
3: Va muntat a la ruc i el pobre ve caminant al seu costat!
4: Ostres!
3: Maleducat!
0: Un cop ja estaven a les afores i a punt d'arribar, l'avi li diu al seu net.
5: Ja has vist com ningú mai està content, tant si pugem al ruc com si anem caminant. Sempre hi haurà algú que ens critiqui. Així doncs, per molt que diguin, has de tenir opinió pròpia i fer el que tu creguis. I no fer cas a les opinions de les persones que opinen quan no saben què està passant. Aquestes coses que cridaven diuen més d'ells que de nosaltres.

0: I de les lliçons de l'avi, el net i el ruc, continuem caminant pel nostre sender d'històries d'avui, fins a endinsar-nos en un bosc ben profund i misteriós, on viuen uns personatges, però que molt especials.
1: Aquest bosc té un secret que el fa únic al món. Imagineu-vos que aneu caminant tranquil·lament entre els pins i els roures i de cop i volta us trobeu davant d'un arbre majestuós on, de les branques, no en pengen ni fulles, ni flors, ni fruits. En lloc d'això, hi ha unes sabates de totes les mides, de totes formes i de tots colors.
0: Com ho esteu escoltant, botes d'aigua, sabates de taló, espardenyes de vetes i sabatilles esportives florint de les branques. Diu la llegenda que aquest arbre tan singular ajuda a tothom que es troba perdut o necessita fer un canvi important en la seva vida. Però d'on van sortir aquest arbre i qui el cuida?
1: Prepareu-vos per calçar-vos les botes de la imaginació i fer una passejada inoblidable. Obriu bé els ulls i les orelles, que ja arriba el segon conte d'avui, l'arbre de les sabates.

0: En Joan i la Maria miraven com el seu pare acabava el jardí. Era una feina molt i molt pesada. Després d'hores de treure terra, es va incorporar aixugant-se el front.
1: Mira, el pare ha trobat una bota vella. Pare, què faràs amb ella?
2: Es podria enterrar a sota del cirerer. Diuen que si es posa una sabata vella sota un cirerer, creix molt millor.
1: I què és el que creixerà? La bota? Si creix, tindrem botes rostides per menjar.
0: Tot i les rialles dels seus fills, el pare la va enterrar. Ja ben entrada la primavera, un vent fort va fer caure el cirerer i el senyor Martín va anar a recollir les branques caigudes. Però al recollir les branques, se'n va adonar que sota de totes elles hi havia crescut una planta nova en aquest lloc. Com no l'havia vist mai i no sabia quin tipus era, no la va arrencar, perquè volia veure què era el que podia créixer. Cridat per la curiositat, va consultar tots els seus llibres de jardineria, però, renoi, no va trobar res, res de res que se li assemblés.
2: No he vist mai una planta com aquesta. La deixarem créixer.
1: I què vols que creixi d'aquesta planta tan lletja?
0: Tot i que no era una planta molt bonica, era força interessant, així que la van deixar créixer. Tot i que va acabar per ofegar els fills del cirerer ja caigut. Creixia molt bé i a la primavera següent ja era gairebé un arbret. A la tardor van aparèixer uns fruits grisencs. Eren molt estranys. Estaven plens de bonys i tenien una forma molt curiosa. La mare i la filla s'ho miraven amb molta sorpresa.
1: Ja vaig dir que la planta era molt lletja. I ja veus, pare, els seus fruits ho són més encara.
3: Aquests fruits em recorda alguna cosa. Sí, ja ho sé, semblen botes. Sí, són com un parell de botes penjades dels talons.
1: És veritat, semblen botes.
0: La seva veïna, la senyora Paquita, que passava per allà en aquell moment, va dir...
4: Heu dit botes?
3: Doncs sí, tenim un arbre on creixen botes.
4: Ah, doncs el meu fill aviat necessitarà unes. Puc acostar-me a mirar-les?
3: És clar que sí. Passi i les veurà amb els seus propis ulls.
0: La senyora Paquita es va acostar amb el nadó als braços. El va posar al costat de l'arbre cap avall. En Joan i la Maria van acostar un parell d'aquests estranys fruits als peus.
3: Veig que encara no estan del tot madures. Torni demà a veure si ha crescut una mica més.
0: La senyora Paquita va tornar l'endemà amb el nadó, però la fruita era encara massa petita. Al final de la setmana, però, va començar a madurar, prenent un brillant color marró. Un dia van descobrir un parell que semblava just el número del nen de la veïna. La Maria les va baixar i la senyora Paquita les hi va posar al seu fill. Li quedaven molt bé. En Joan i la Maria ho van explicar als seus pares i el pare va decidir que tots els que necessitessin botes pels seus fills podien venir a recollir-les de l'arbre. Aviat tot el poble es va assabentar del sorprenent arbre de les sabates i moltes persones van venir al jardí amb els nens petits. Algunes alçaven els nadons per poder calçar-los les sabates i veure si els hi anaven bé. Les altres aixecaven cap per avall per mesurar la fruita amb els peus. En Joan i la Maria van recollir les que sobraven i les van col·locar sobre la gespa, ordenant-les per parells. Les mares i els pares que havien arribat tard es van asseure amb els nens i nenes. Els dos germans anaven d'aquí cap allà provant les botes fins que tots els nens i nenes van tenir les seves. Al final del dia, l'arbre estava pelat. S'havia quedat sense cap fruit, o millor dit, sense cap sabata. Una de les mares, la senyora Mercè, que va portar els seus trigènims i va aconseguir sabates per tots tres, a l'arribar a casa seva els va mostrar al seu marit i li va dir:
5: les sabates de Frank, de l'arbre del senyor Andreu, mira quina closca més dura que tenen. És com el cuir, però per dins són molt suaus. No et sembla fantàstic?
0: El seu home va contemplar detingudament els peus dels seus fills i li va dir a la seva dona:
6: i dius que tot va començar amb una bota que va plantar al seu jardí? Treu-los les sabates als nens. M'ha vingut una idea al cap i la vull posar en pràctica tan aviat com pugui.
0: L'any següent, l'arbre va produir fruits més grans. Però, com que els nens també els havien crescut als peus, tots van trobar sabates del seu número. I així, any rere any, la fruita en forma de sabata creixia el mateix que els peus dels nens. Un bon dia va aparèixer un gran cartell a casa del senyor Pere, que posava amb grans lletres marrons: «Es venen sabates de tots els números». Doncs resulta que aquell altre home, amb molt de misteri, anava plantant coses a l'hort. Va plantar totes les sabates que els van donar els seus fills durant aquests anys i, és clar, ara tenien molts arbres, arbres que també donaven com a fruits sabates. La dona del senyor Andreu, en veure això, va exclamar en certa amargor:
3: «Diuen que es farà ric amb ells».
0: I, en veritat, semblava que el senyor Pere s'havia de fer molt ric. Aquella tardor va contractar 3 dones perquè recol·lectessin les sabates dels arbres i les classifiquessin per números. Després, embolcallaven les sabates en paper de seda i les guardaven en caixes per enviar-les a la ciutat, on les vendrien a molt bon preu. En mirar per la finestra, el senyor Andreu va veure que el senyor Pere passava en un cotxe de cavalls elegantíssim.
2: «No vaig pensar mai a guanyar diners amb el meu arbre».
3: «És que tu, estimat, no serveixes per als negocis, però jo me n'alegro que sigui així, perquè d'aquesta manera tots els nens del poble poden tenir sabates de franc».
0: Un dia, en Joan i la Maria passejaven pel camp, a tocar de l'hort del senyor Pere. Aquest hi havia construït un mur molt alt perquè no hi entrés la gent. Tot i això, de sobte, va veure un nen que treia el cap per sobre del mur. Era en Pep, un amic d'en Joan i de la Maria, que, amb gran esforç, havia escalat el mur.
1: «Hola, Pep. Què feies al jardí del senyor Pere?»
0: El nen, que va saltar davant seu, va somriure.
7: «Hola, Joan. Hola, Maria. Doncs, ja veureu, estava recollint fruits de sabata i els llençava sobre el mur. Se'ls portaré a la meva àvia, que em farà un altre pastís de sabata».
4: «Un pastís de sabata? No se m'havia acudit. I és bo?»
7: «Uf, boníssim. Veuràs, la closca és una mica dura, però si cuines allò de dins amb molt de sucre, està boníssim. La meva àvia fa uns pastissos fantàstics amb les sabates. Voleu venir a tastar-los? Vaja, si voleu, eh?»
0: En Joan i la Maria van ajudar en Pep a portar els fruits a la seva àvia i tots van menjar un bon tros de pastís. Era dolç i molt bo, boníssim. Tenia un sabor semblant a les pomes, potser un pèl més fort. Als dos nens els hi va agradar molt, moltíssim. Tant que en arribar a casa van recollir algunes fruites que quedaven a l'arbre de les sabates.
4: «Joan, fem una cosa. La mare, l'altre dia, ens va ensenyar a fer un pastís de poma, veritat? Posem les sabates al forn com si fossin una poma i fem un pastís de sabata».
0: La Maria i en Joan van rostir les sabates, omplint-les amb panses, raïms i nous. Quan els seus pares van tornar de treballar, els van donar a tastar el pastís que havien fet acompanyat de nata. Als pares els va agradar tant com als nens. En acabar, el senyor Andreu li va dir rient:
2: «Vaja, tinc una idea magnífica i la posaré en pràctica».
0: L'endemà va anar al poble amb el seu cotxe vell, amb el maleter ple de caixes de fruits de sabata. Es va aturar a la fira i va parlar amb un venedor. Aleshores va començar a descarregar el cotxe. El venedor va escriure alguna cosa en un gran cartell i el va penjar al seu lloc.
5: «Mireu, fruits de sabata a 5 monedes al quilo. Jo vaig pagar 500 monedes per un parell que porta el meu fill».
0: Va alçar el seu nen i els va ensenyar les fruites que portava posades.
5: «Mireu, per aquestes vaig pagar 500 monedes a la sabateria i aquí les venen a 5.
8: «Només 5 monedes! Només 5 monedes! Cal pelar-los i menjar la polpa, que és deliciosa! Són molt bons per fer pastissos! Només 5 monedes!»
5: «Mai més les tornaré a comprar a la sabateria».
0: Al final del dia, el venedor se sentia molt content. El senyor Andreu li havia regalat els fruits i ara tenia la cartera plena de diners. L'endemà al matí, el senyor Andreu va tornar al poble i va llegir els cartells de les sabateries. «Sabates naturals, Pere, creixen com els seus nets. i a sota havien posat uns nous cartells que deien «Grans rebaixes, 5 monedes al parell». Després d'això, tothom es va posar content. Els infants del poble seguien aconseguint sabates gratis de l'arbre de la família Martín. I la gent de la ciutat no els importava pagar 5 monedes per un parell de la sabateria. Tots els que volien podien menjar la frita. L'únic que no estava content era el senyor Pere. Encara venia algunes sabates, però guanyava menys diners que abans. El senyor Andreu li va preguntar a la seva dona.
2: Creus que va estar malament el que li vaig fer al nostre veí Pere?
3: A mi em sembla que no. Després de tot, la fruita és per menjar-la, oi?
1: I a més, pare, no vas ser tu el que va dir d'enterrar aquella bota vella? Te'n recordes, veritat? Ens vas prometre que soparíem botes rostides, oi?

0: I d'aquell bosc màgic de ple d'arbres de sabates, tornem cap a casa, cap al caliu de la llar, per recordar un relat que té una sensibilitat molt i molt especial. El tercer conte d'avui ens parla de l'amor més pur que existeix, el que hi ha entre els avis i els seus nets.
1: Ai, quanta raó que tens, Lluís. De fet, aquest relat té un valor afegit perquè és el guanyador del 12è Premi Pilarín Vallès de contes escrits per nens i nenes. Els seus autors són els alumnes del cicle inicial de la Salle Bonanova, que de la mà de la seva mestra, la Rosa Almau, van saber descriure com ningú el valor de cuidar els nostres avis i àvies amb molt amor i paciència.
0: Els protagonistes són la petita Maria i la seva àvia. L'àvia sempre ha cuidat de la Maria d'una forma única, però ara s'està fent gran i ha començat a tenir demència senil. S'ha tornat una àvia una mica despistada, de les que s'obliden de les coses o barregen els records. Però lluny de posar-se trista, la Maria descobrirà que ara és el seu torn de cuidar de l'àvia, tornant-li tot aquest amor.
1: És una història molt tendra, emotiva i plena de lliçons reals, que estem segurs que us arribarà directament al cor i us farà abraçar ben fort els vostres avis i àvies.
0: Prepareu els mocadors per si us escapa una llagrimeta d'emoció. Amb tots vosaltres, l'àvia despistada.

0: Aquesta és la història de la Maria, que tenia una àvia anomenada Rosa. La Rosa tenia 88 anys. Els cabells que li quedaven eren de color gris. Portava ulleres, dentadura postissa i un bastó per caminar. La nena se l'estimava molt perquè era molt bona. Però la Rosa tenia un gran problema. Era tan velleta que havia perdut la memòria. Confonia les coses. Un dia, la Rosa va anar amb la Maria a comprar el diari. A l'hora d'anar a pagar, va treure del moneder diners del Monopoli.
1: Àvia, t'has confós. Portes bitllets del Monopoli.
2: Ui, ara porto els diners de veritat. Ai, mare meva, no sé on tinc el cap.
0: Quan va arribar a casa, l'àvia va deixar el diari al costat dels deures de la Maria. Va marxar al lavabo i quan va tornar va agafar els deures pensant que eren el diari.
1: Àvia, has agafat els meus deures?
2: Ho sento, perdona, bonica. Ja veia jo una mica estrany aquest diari. Ai, mare meva, és que no sé on tinc el cap.
0: A la tarda van sortir a fer un tomb pel parc de sota de casa. La Rosa s'adona que ha perdut el moneder i li pregunta a un noi que estava molt quiet...
2: Hola, has vist una cartera de color negre?
0: Passats uns minuts, i com que no la responia, la Rosa, estranyada, li va preguntar...
2: Home, noi, que estàs tan quieta, estàs bé?
0: La seva neta Maria, que passava en aquell moment, li va dir a la seva àvia...
1: Àvia, àvia, què fas parlant amb una estàtua? No veus que no es mou ni parla?
2: Ai, mare meva, no sé on tinc el cap.
0: Quan va arribar la nit, es va treure la dentadura postissa, la va guardar a la seva capseta i es va ficar dins el llit.
2: El meu llit el trobo molt petit. Tinc els peus congelats. O he crescut i sóc més alta, o el llit se fa petit.
1: Carai, et surten els peus, àvia, que no veus que és el meu llit.
2: Ai, mare meva, no sé on tinc el cap.
0: L'endemà al matí, la Rosa, després d'esmorzar, va fer el que més li agradava, els sudokus i els mots encreuats del diari.
2: Caram, aquest bolígraf ja no funciona.
1: Què fas, àvia? Això és un pal.
2: Ai, mare meva, no sé on tinc el cap.
0: La Rosa no s'imaginava el que passaria aquell dia. Era el seu aniversari. Buscava la Maria i no la trobava.
2: Maria! Maria, on ets? Què et necessito? Ai, mare meva, no sé on tinc el cap. He perdut la Maria.
0: La Maria, de sobte, amb un pastís a la mà, va cridar.
1: Felicitats, àvia!
2: Gràcies, Maria. Sabia que tu te'n recordaries del meu aniversari.
1: I ara tu, àvia, em faràs un petó ben gros. Ets la millor àvia del món.
0: La Rosa, que tenia problemes de memòria, mai va oblidar aquell dia. Vet aquí la Rosa i vet aquí la Maria, que bonic que va ser aquell dia. Vet aquí la Maria i vet aquí la Rosa, que juntes felices viurien.
3: I arribem al quart i últim relat de la nostra gran marató d'avui, una història que ens porta la Blanca Bertran Soler, amb les correccions de la Rosa Maria Abuec, des de la web contesencatalà.com i que posa el focus en un costum que segur que tenim més d'una casa, el d'acumular coses.
4: Guardar i guardar i guardar sense mirar què tenim. El protagonista d'aquesta història és en Jaumet. És un nen que ho endreça tot en un mateix lloc fins que, és clar, se li crea una pila de papers tan i tan gran que al final es converteix en un autèntic problema.
3: Però el pitjor de tot és que entre tants tiquets, dibuixos vells i fulls sense importància, en Jaumet hi té guardada una cosa valuosíssima, una carta de la seva àvia amb un valor sentimental enorme. Però com que està sota una muntanya de papers, ja no sap on te la pot trobar.
4: Aquest relat ens convida a fer un petit exercici de selecció a les nostres vides, aprendre a destriar i a quedar-nos només amb allò que realment val la pena i ens fa feliços.
3: Prepareu-vos per fer neteja i descobrir què és el més important. Escoltem el missatge que ens porta l'últim relat d'avui a l'hora del conte, la pila de papers.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un nen que vivia en un poblet amb els seus pares i els seus avis. Era un noi molt bufó i molt simpàtic, però tenia un problema, i era que guardava molts papers, papers de tota mena. Documents de l'escola, exàmens, apunts, diaris, revistes, papers d'embolicar. Li encantava fer piles i piles de papers a la seva habitació. A vegades, quan la seva mare entrava a l'habitació, li deia:
1: Ai, Jaumet, hauries de llançar tots aquests papers. És que la teva habitació està feta un desastre. És que no queda gairebé ni espai.
0: Però en Jaumet no li feia mai cas. I ell seguia i seguia acumulant papers i més papers a l'habitació. Tenia tants i tants papers que quan volia buscar alguna cosa que li semblava interessant, no la trobava. Però ni així feia neteja. Només acumulava i acumulava. Els avis d'en Jaumet es van anar fent grans i un bon dia, abans de morir, la seva àvia li va fer un regal.
2: Jaumet, fill meu, vull que conservis aquesta carta. És una carta molt especial, perquè encara que jo ja no hi sigui, et permetrà tenir-me sempre a prop teu.
3: Descuida, àvia, la guardaré amb cura.
0: En Jaumet es va emocionar molt. Va fer una forta abraçada a la seva àvia i va guardar la carta a la seva habitació. Bé, millor dit, a la seva pila de papers de l'habitació. Els avis van morir i en Jaumet es va anar fent gran. De tant en tant, agafava aquella carta fins que un dia la va perdre entre tota aquella pila de papers. Com que ja havien passat alguns anys, la pila de papers era altíssima i era impossible de trobar-hi res. Un bon dia, en Jaumet estava jugant amb alguns amics seus a casa i un d'ells va proposar anar a jugar a l'habitació. Gairebé no hi cabien, però com que no volien que els pares els veiessin allà, hi estaven ben amagats. Un dels nois va treure un encenedor que havia pres als seus pares i el va ensenyar a tots els seus amics. Com que sempre els deien que l'encenedor només el poden fer servir els grans, es van quedar tots ben enllornats veient com s'encenia la flama. Però, com moltes vegades que no fem cas als pares, les coses poden girar. En Jaumet i els seus amics estaven embadalits mirant com s'encenia i s'apagava la flama, fins que, de sobte, una petita ràfaga de vent inesperada va provocar que la flama anés a parar a la pila de papers d'en Jaumet i es va encendre ràpidament. Els nens van sortir corrents a l'habitació. Tot i que els bombers van venir molt ràpidament, ja era tard. Tota la pila de papers d'en Jaumet s'havia convertit en cendra. Fins i tot la carta de la seva àvia, que ara mai més podria recuperar.
3: Oh, si hagués fet cas a la mare, hauria sabut el secret de l'àvia. I ara ja mai més ho sabré.
0: El que no sabia en Jaumet era que en aquella carta l'àvia li deia que amb ordre i temps es troba el secret de fer-ho tot i de fer-ho bé.
4: Ha estat un programa ben complet amb quatre històries fantàstiques, des de les lliçons del ruc de l'avi, passant per l'arbre de les sabates, la tendresa de l'àvia despistada i l'ordre d'en Jaumet.
5: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: local en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dia cada setmana, perquè gràcies a la xarxa de comunicació local us arriben els contes arreu de Catalunya i Andorra.
1: I entre tots els que fem l'Hora del Conte, us presentarem tres contes cada setmana i acabarem, com sempre, amb bona música.
0: Genial. Anem pel primer d'aquesta setmana.
1: La noia que vivia dins d'una caixa, un conte popular del Marroc, d'autor anònim.
0: Aquest conte pertany a una recopilació de contes que l'any 2007 el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va fer amb la publicació de Contes del Món. És un recull de contes populars de diversos països transmesos per persones de la comarca que provenen de diferents països del món.
1: L'objectiu d'aquesta iniciativa era el foment de la interculturalitat a través de la literatura d'arrel tradicional. Des d'aleshores, cada any s'han fet noves edicions, de tal manera que ja s'han arribat a publicar més d'una cinquantena de contes.
0: Sí. I voleu saber quin és el misteri d'aquesta noia que vivia dintre d'una caixa? Doncs no marxeu, que de seguida us ho expliquem. Aquesta és una història que m'explicava la meva àvia quan era petita i que ella l'escoltava quan tenia la mateixa edat que jo, recitada per la seva àvia. La següent història diu així...

0: Fa molts i molts anys, en un país molt llunyà, hi havia un rei que tenia dos fills, els que estimava de tot cor. Tot i aquest gran sentiment del rei, el germà gran es pensava que el seu pare estimava més el seu germà petit. Sentia molta enveja i sempre tenien problemes per aquest motiu. Al mateix poble vivia una noia molt bonica i molt llesta, que es deia Unja. Aquesta noia no tenia família i la seva única companyia era un gos que sempre anava amb ella. La seva bellesa era tan gran que tenia enamorats a tots els nois del poble. I és per això que totes les noies del poble li tenien tanta ràbia que no paraven de pensar què podrien fer perquè els nois no es fixessin tant amb ella. Un dia es van reunir totes les noies del poble i van tenir una idea: amagar-la dins d'una caixa. I així ho van fer. Quan la Unja passava despistada amb el seu gos, la van agafar amb el seu gran amic i els van tancar dins d'una gran caixa. Quan van tenir-los tancats, els van portar al bosc, en un lloc que només coneixien elles i on ningú els aniria a buscar. Però resulta que aquell bosc era el preferit del rei i del seu fill petit per anar a caçar. Sempre hi anaven junts tots dos. Un dia, de bon matí, el fill petit del rei va sortir a caçar sol i, mentre empaitava un cabirol, es va trobar perdut en una part del bosc que no coneixia, on tots els arbres eren nous per a ell. Tot caminant per aquell gran bosc, va veure una cosa molt estranya entre els arbustos. Era una caixa molt i molt gran. Es va atensar, nerviós, per aquella gran troballa, i la sorpresa va ser seva quan va sentir una veu molt dolça que deia:
1: obriu, sisplau, obriu la caixa.
0: El petit príncep no s'ho va pensar dues vegades i va obrir l'enorme caixa. Quina sorpresa que es va emportar quan va veure aquella noia tan bonica, la noia més bella que havia vist mai. La noia va estar molt contenta de recuperar la llibertat i es va mostrar molt agraïda envers el petit príncep. Immediatament, el petit príncep en va quedar profundament enamorat de la noia. Des d'aquell dia, la Unja i el seu gos es van quedar a viure en aquell bonic bosc. El petit príncep havia manat fer una petita caseta al bosc i cada dia rebien la seva visita, el qual no anava a caçar, sinó que anava a veure la noia de qui estava tan enamorat. Com més hi anava, més creixia l'amor que sentia per ella. I així, un dia de

0: era d'un altre dia, fins al moment que el petit príncep li va demanar per casar-se. Quan va arribar a casa, va decidir explicar-li tota la història al seu pare. Li va dir que havia conegut i la gran estima que sentia per ella, i que aquell mateix dia li havia demanat per casar-se. El rei escoltava la història molt atentament, i quan el seu fill petit va acabar, el rei va dir:
1: "No et permeto que et casis amb una noia pobra que viu en un bosc desconegut i que simplement te la vas trobar a dins d'una caixa. Vés a saber de quina família deu ser."
2: "Pare, sento un gran amor cap a aquesta noia. Mai he estimat a cap altra noia com estimo aquesta. Pare, si no em permets casar-me amb la Unja, no em casaré amb cap altra."
0: El rei, en veure que el seu fill petit estava tan convençut de la seva decisió, va acceptar aquell matrimoni. I, a tal dit, tal fet, es va celebrar un gran casori. No es recordava una celebració tan important des de feia molts i molts anys. La gran festa va durar 7 dies i 7 nits i tothom va estar molt content. L'únic que no va gaudir de la festa va ser el seu germà gran, del petit príncep, perquè tenia molta enveja del seu germà i de la noia tan bonica que havia conegut al bosc. El germà gran feia moltes nits que no dormia. No parava de pensar com ho podria fer per casar-se amb una noia tan bonica com la dona del seu germà. Un dia, el fill gran va anar a parlar amb el seu pare i li va dir:
3: "Pare, pare, jo també vull casar-me amb una noia que viu en aquell bosc desconegut i que també viu dins d'una caixa."
0: El seu pare li va explicar que en aquella caixa que s'havien trobat a la Uja ara només hi vivia un gos, però el seu fill era molt tossut i no se'l va escoltar. Nenes i nens, recordeu que el príncep gran tenia molta enveja del seu germà petit? Doncs aquest sentiment no el deixava pensar. I fins i tot no el deixava veure res. I ell no parava d'insistir en casar-se amb aquella noia, que realment era el gos que s'havia quedat a viure dins de la caixa. Va insistir tant que finalment el príncep gran es va casar amb el gos. I el rei va acceptar el casament.

0: El proper conte que us portem és Berta la granoteta. La Berta és una nena molt afortunada perquè pot anar cada dia a l'escola i perquè té una pila d'amics amb els qui compartir la vida. I tot i no tenir ni pare ni germans, la Berta té una mare que val per tots.
1: Berta la granoteta és un conte d'Anna Espinac, extret de la recuperació de contes que l'Observatori de la Infància i Adolescència Faros ofereix per fomentar la cultura i difondre valors i hàbits saludables a la població infantil. Faros és un projecte impulsat per l'Hospital de Sant Joan de Déu.
0: Voleu escoltar la història d'aquesta granoteta tan simpàtica? Doncs anem-hi!

0: La Berta acaba de fer 6 anys i viu en una ciutat on, si pares l'orella, encara hi pots sentir el silenci. Al seu barri, els carrers són amples i endreçats, i a banda i banda s'hi alcen arbres alts i amb frondoses capçades. Al costat de casa hi té un parc amb estructures altíssimes, fetes de fusta, on s'hi enfila les tardes d'estiu i contempla les bandades d'estornells ballant pel cel. La Berta és una nena afortunada, perquè cada dia va a l'escola, perquè té una pila d'amics amb els qui compartir la vida, perquè té avis, oncles i cosins amb qui gaudir tant de festes, més sonades com de les tardes plujoses i lentes d'hivern. I tot i no tenir ni pare ni germans, la Berta té una mare que val per tots. La Berta té un sac ple de motius pels quals ser feliç. I fins fa poc, res no li havia fet perdre el somriure, perquè mai res no l'havia angoixat. A finals del mes de febrer, mentre sopaven, la mare li va dir que havia de fer un petit viatge de feina. Se n'havia d'anar a un altre país, però sabia per molt poquet temps.
1: Marxaré dimarts i tornaré diumenge. Ja veuràs, ni te n'adonaràs que he marxat.
0: La mare va somriure i va fer una carícia a la galta de la Berta, que s'havia quedat amb la cullera a mig camí entre el plat i la boca, de sorpresa com es va quedar per aquella notícia.
2: I em quedaré a casa tota sola?
0: Va preguntar-li la nena, que començava a sentir un nus a la gola que no la deixava seguir menjant.
1: No, i ara? Les nenes de 6 anys no es poden pas quedar soles a casa. Ai, que potser saps fer truites per sopar, tu? Podràs venir a jugar a casa cada tarda, però a sopar i a dormir aniràs a casa dels avis. Què et sembla?
0: Malament. Volia cridar la Berta, però no va poder. No sabia què li passava. Aquell nus a la gola es va convertir en una pedra pesant que se li va instal·lar a la panxa i la deixava respirar només a mitges. Aquella nit, a la Berta li va costar molt adormir-se. Com cada nit, la mare i ella van llegir un capítol d'aquell llibre d'aventures tan emocionant, però la Berta no va entendre res. Sentia la veu de la mare dibuixant paraules, però no la podia escoltar, perquè dins el seu caparró hi voltaven altres assumptes.
2: No vull que la mare se'n vagi.
0: Es repetia per dins una i altra vegada. Quan va tancar el llum, les idees no van desaparèixer, al contrari, en van néixer més encara. Donaven voltes com la roba dins la rentadora, primer a poc, després a una velocitat de vertigen que fins i tot la va marejar.
2: I si no torna, la mare?
0: Es preguntava.
2: I si allà on va s'ho passa tan bé que decideix quedar-s'hi? I si no troba el camí de tornar de casa? I si l'avió cau al mar? La mare no és gaire bona, nedant. I si...
0: Totes i cada una de les nits a partir d'aquella van ser iguals. Els pensaments sobre el viatge de la seva mare l'angoixaven. I com més hi pensava, més por tenia.
2: No vull que la mare se'n vagi.
0: A les fosques, la Berta sentia aquella pedrota pesada que anava de la panxa al coll i tornava a baixar la panxa. Ningú no sabia què sentia, perquè ni tan sols ella entenia massa bé què li passava. La Berta no tenia paraules per explicar aquella barreja de por, tristesa i angoixa, però no es podia desfer de la sensació. Fins i tot, quan no hi pensava, continuaven congida i no va trigar gaire a canviar d'humor. Dimarts, des de dalt de tot del tobogant del parc, la Berta mirava el cel, buscava l'avió on havia pujat la mare. Feia tan poca estona que li havia dit adéu i ja la trobava a faltar. La Berta va plorar una mica. Després hi va anar cap a casa amb l'avi Joan, que li va explicar que aquell dia per sopar farien sopa de pistons amb cigrons, el plat favorit de la petita. La Berta va somriure, però de seguida va tornar a pensar en la mare.
2: I deuen fer pistons amb cigrons allà on ha anat? Vull que torni la mare!
0: I es va tornar a capficar, i no en va sortir ni aquell dia ni el següent. Aquell sentiment li havia pres el cor, el cap i panxa, i sense voler-ho, li impedia gaudir de res, de pensar en res més.
2: Vull que la mare torni.
0: La següent nit, l'àvia es va seure al seu costat per llegir-li el capítol del llibre, com era costum. Però la Berta l'escoltava només a mitges. Ell, que se'n va adonar perquè tenia 80 anys i ja havia viscut un munt de coses a la vida, va aturar-se un moment i va tancar el llibre.
3: Saps què, Berta? Aquest vespre, en lloc de lectura, farem un joc.
0: La nena se'l va mirar sense entendre.
2: La mare sempre diu que abans d'anar a dormir no puc jugar perquè m'esvero.
0: Però aquell joc era un joc tranquil, molt tranquil.
3: De fet, és un joc que t'ajudarà a dormir millor.
0: L'avi Joan va somriure i la Berta per un moment el va imitar. Sense que hagués calgut dir-li res, l'avi havia endevinat el que li passava per dins i això la va consolar una mica.
3: Aquest és el joc de la granota.
0: La Berta, divertida, va riure per sota el nas. Què volia dir l'avi? Que es posaria a fer bots per l'habitació?
3: No, res de bots. Les granotes salten món amunt, és cert. Però saps què és el que millor saben fer? Mirar, observar, escoltar i respirar, inflant i desinflant aquella panxota que tenen. Les granotes saben estar atentes i tranquil·les. I quan ja ho han vist tot, fan un salt i se'n van cap a una altra banda.
0: L'avi li va proposar a la Berta que tanqués els ulls i respirés amb la panxa. La Berta ho feia, notant que era com un globus que ara era ple d'aire, ara s'anava buidant. S'imaginava a ella mateixa com una granoteta estirada al llit amb el pijama d'estrelles i un avi gripau donant-li la maneta i respirant el compàs. No pensava en res més, ni en ahir ni en demà. I sense saber com, la pedra que feia tants dies que tenia la panxa va començar a ser menys pesada, fins que va fer-se tan lleugera que va deixar de sentir-la. Màgia! Aquell vespre la Berta es va dormir sense ni adonar-se'n i d'un salt es va plantar el dissabte. La Berta estava contenta perquè era cap de setmana i podia mirar una miqueta a la tele, però sobretot perquè l'endemà tornava la seva mare.
3: Anirem a un concert aquesta tarda. Berta, què et sembla?
0: Però la nena no tenia cap per res més que no fos la tornada de la seva mare. Una altra vegada tornava a donar voltes i voltes sobre la mateixa idea. Demà, demà, demà. Estava ansiosa i una mica massa esverada. Una mica massa perquè a l'auditori on van anar a sentir la música s'havia d'estar quiet i atent, com una granoteta.
3: La mare arriba demà i tu estàs molt emocionada. I això està bé, però ara som aquí, a punt per veure un concert, oi?
0: La Berta va recordar el joc de la nit anterior i va somriure. I per un segon va tornar a imaginar-se a ella mateixa com una granoteta asseguda en una de les butaques de l'auditori, amb els ulls ben oberts.
2: Hi haurà una tuba? I un saxofó?
3: I tant! I un fagot! I potser una trompeta i tot!
0: Li va respondre l'avi molt emocionat. Els llums de la sala es van apagar. La gent va aplaudir. A l'escenari van anar sortint un a un els músics. I en el moment en què va sonar la primera nota, la Berta es va abandonar totalment a la música. Dins el seu cap no hi havia res més i va gaudir del concert com si no hi hagués res més al món.

0: L'endemà, diumenge, a les 2 del migdia, la mare de la Berta sortia per la porta de l'aeroport. D'un salt, ella se li va penjar el coll. L'avi Joan se les mirava des del costat del cotxe, content de veure la seva neta tan feliç un altre cop.
1: Vinga, va, afanyeu-vos, que l'àvia ja deu haver tirat l'arròs.
0: De camí cap a casa, la mare li va explicar a la Berta que el seu viatge havia estat molt bonic.
2: I tu, t'ho has passat bé?
3: Sí,
0: va dir la Berta d'entrada, sense tenir-les totes.
3: T'he enyorat una mica, però després l'avi em va ensenyar a fer la granota i vam anar a un concert molt guai. Hi havia un saxofó i una tuba i...
0: Molt emocionada, la Berta li va explicar a la mare el concert sencer, pas a pas, nota a nota, cançó a cançó, contenta, com si el tornés a reviure. Va ser un diumenge bonic i radiant. Van menjar un arròs deliciós i després, a la nit, van acabar el llibre d'aventures. A partir d'aquell dia, cada cop que la mare va haver de marxar de viatge o que alguna cosa es torçava a la petita vida de la Berta, ella recordava el que l'avi li havia ensenyat aquell vespre, a no pensar en el que va passar ahir o passarà demà, a ocupar-se només del que estava passant en aquell precís instant. I cada cop que ho necessitava, la Berta es convertia en granota, amb els ulls oberts al món i la panxa com un globus que s'omplia i es buidava a pas tranquil. I anar fent, perquè les coses bones s'han de gaudir i les no tan bones només deixar-les passar.

0: El proper conte que us portem és L'unicorn. La psicòloga vilanovina Laura Coll, especialitzada en neuropsicologia, ha escrit i il·lustrat aquest conte on ens narra que l'avarícia no és una bona companya de la felicitat.
1: No, evident que no. Vinga, no parlem més i escoltem L'unicorn de Laura Coll.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quan val?
1: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
3: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
3: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
3: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: Doncs ens ho hem passat la mar de bé durant aquesta estona, oi?
1: Molt bé, la veritat és que molt bé, i sobretot amb aquests tres contes tan macos. Ara sí, ara ja ens acomiadem de l'hora del conte. Fins la propera setmana. Hem sigut amb vosaltres...
0: Jo, la Mercè Sánchez.
1: I un servidor, en Lluís Miquel García. Escolta, Mercè, t'agraden els gossos?
0: Potser hauria de dir que sí per quedar bé, Lluís, però la veritat és que
1: no gaire.
0: Vull dir, els respecto molt, però...
1: Bé,
0: no.
1: Igual canvies d'opinió quan escoltis aquesta cançó
0: d'acord.
1: Amb la que ens acomiadem, que és una cançó de la Lali Vigut i es diu El meu gos groc. Ai, vinga, tornarem la propera setmana amb més contes, que els podeu escoltar, com he dit abans, a través de la vostra emissora local arreu de tota Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: I us diem adéu amb un molt bon desig, que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: I'm a dick and the whole world knows it. It's what you said when I left last night. Should have cried on my way back home, but LMAO, bitch, I'm fine. So

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs a Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club, el Castelldefels, i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant els escacs a Castelldefels. Sí, sí.
0: Bé, molta afició, 25 anys,
1: sí.
0: Així sense aturar-se.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que els escacs són un esport molt... que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí, sí, sí.
0: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, en dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, vas a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és doncs fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí.
0: Per a vosaltres, en el nivell ja que estem parlant d'educació, quins avantatges penso que suposa per als nanos endinsar-se al món dels escacs?
1: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. O sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen, i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí, sí.
0: Que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, exactament, sí, sí, sí.
0: Doncs parlem del torneig de Festa Major, sí. En què va consistir?
1: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonita del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom, i doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat aquí a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
0: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la màquina de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat,
1: sí.
0: I pensava que ja no cap ningú més. Quants sí. Jugadors i jugadores van participar?
1: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
0: està sí,
1: inscrits està molt bé, sí, sí, sí. Sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest, hem estat molt, molt a gust aquest any, sí, sí.
0: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
1: Correcte.
0: I sexe.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic, és lo bonic, perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club poc a poc a jugar, inclús als nanos a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
0: El que passa és que quedava, no sé si ho teníeu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent veia les partides, no?
1: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs, els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un, bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Magall de Xerú, sí, sí.
0: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
1: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré un que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que... I ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballant el tema dels escolars, que això no ho he comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca. Dos divendres també col·laborem. I ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club. I després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Raül Castell per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest sí. Torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Bona tarda.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63%, i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, en un 25%, la darrera setmana un 21%, o entre un i tres mesos abans, un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca 4 o més vegades.
Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collbató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat, en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Haim, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos, i trobem que és algú per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada, i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural, i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle, resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical, l'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona a l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Ja, llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica... Bueno, aquí el meu italià és molt precari. Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesley's Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesley's Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre. Però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors hi ha el que fa l'escriptor és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenheim-Cour, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no, actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni casual. Mm-hmm. La cosa és una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Ha escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà, i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units, i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal. I Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per

0: totes les dones.
1: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, ah, i era americà, m'he recordat.
0: Bueno,
1: no sé.
0: Potser sí, eh?
1: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herrow, Les hores secretes.
0: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Nick Herrow està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Nick Herrow? Entre altres coses perquè va rebre el Premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herrón el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i tras la caiguda del mur de Berlín es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobrir una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic. I amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
1: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
0: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no, deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I com diu Márai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Márai a la novel·la es refereix com a Sinbad. No sé si recordeu Sinbad. Sinbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Sinbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Márai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt detectiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
1: Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte, si sí, veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar

0: aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser tots els mecanismes amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no? El treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
0: Això, aquestes i molt més.
1: Esperant, i moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon
0: dia. Igualment. Adéu.

0: Un detall és que van ser un dels protagonistes de la Festa Major d'estiu d'enguany, precedit pels Vesta, una banda d'aquí que va guanyar la darrera edició del concurs de nous talents. Han estat 4 dies intensos de moltes activitats. Abans ens acompanyava Jan Molero de l'Agrupació de Cultura Popular, que estava el pobre sense veu, per la calor i per també totes les activitats que s'han dut a terme amb la graella superàmplia de la Festa Major que ahir finalitzava amb els habituals focs artificials a la platja. Doncs amb nosaltres, també molt cansada d'aquests dies, la Cristina Corona, regidora de Festes. Què tal?
1: Hola, molt bon dia, Anna. També bon dia. Una mica tocada de la veu. Ara m'he trobat el Jan i anava també...
0: Els dos iguals.
1: Sí, fets caldo.
0: Bueno, què podem explicar de la Festa Major a complir les expectatives?
1: Doncs jo crec que podem, sí, que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una Festa Major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai, alguna cosa per fer i per gaudir, per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents.
0: Havia participació, com de l'Agrupació de Cultura Popular, activitats de cultura tradicional catalana. També havia actuacions musicals, activitats pel més petits, repartides en diferents espais. Hi ha hagut també una novetat que protagonitzava el Castell aquest any, que es feia per primera vegada. Com ha anat?
1: Sí, mira, el tema del Castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir al seu gust.
0: També la plaça de l'Església i la Muntanyeta habitualment van ser els centres d'activitats de Festa Major, i també davant de l'Institut Josep Jussert es va fer promoguda per Aviva, una entitat de la ciutat, la Festa Jove.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, sí. Però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica.
0: Parlem dels pregoners. Aquest any era doble. L'Emili, un dels cantaires de la Coral Marinade, d'altra banda el Piqueres, un noi jove, però ja amb molts seguidors dins de la indústria musical.
1: Sí, vam tindre el Piqueres, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja està triomfant molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco. Llavors, com una mica de contrapartida, va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt. Van estar tots molt contents i, de veritat, encantadors.
0: També la gran novetat, però, de la Festa Major ha estat la participació de les penyes. Al final van ser, bueno, gairebé
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes.
0: Clar, que estan està de la presentació, no? Però la idea és que facin activitats pròpies d'elles en el context de la Festa Major d'Hivern o d'altres festes.
1: Sí, el tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: Molt bé. També gran protagonista la calor que ha fet durant el dia i durant la nit. Això, si continua així aquesta calor, si es fa aquesta predicció de que continuï l'any vinent fer aquesta calor, doncs arribaria a plantejar-se alguns horaris de la festa?
1: Més que horaris, perquè pensa que els horaris, al final, si és que si dius fa calor pel matí o fa calor per la tarda, no és que fa calor pel matí, per la tarda
0: i per la nit.
1: És tremendo. Inclús, mira, aquest any pel matí les activitats infantils, la majoria es van pensar i es van programar en temes d'aigua, perquè els crios, sobretot, potser pateixen més la calor, i bueno, haurem de buscar la forma de refrescar-nos. Ja ho veurem l'any que ve.
0: Molt bé, de moment, doncs, satisfacció, no?
1: Molta.
0: Per la festa major d'estiu d'enguany, i ja preparant la d'hivern.
1: Sí, ja estem preparant la d'hivern. Bueno, avui, aquesta setmana, encara amb una mica de post-resa com festa major, però sí, ja preparant la d'hivern, i sobretot és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu, i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això... Les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hagués estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Molt bé, que com s'ha afegit,
1: senyora? No, només, sobretot, agrair, perquè sí que és veritat que tots gaudim molt de la Festa Major o de qualsevol esdeveniment que es fa, però darrere hi ha una feinada brutal, importantíssima. El personal de l'àrea de cultura i festes, de veritat que porten molts mesos treballant amb això, i és el que et deia, 50 i pico activitats en 3 dies i mig, coordinar tot això no és que sigui no fàcil, és que és complicadíssim. Hi ha hagut un tema d'organització perfecte, no hem tingut cap errada, inclús en temes de seguretat també molt bé, cap aldarull, cap cosa que pugui de vegades... embrutin una mica la festa. I sí que vull agrair a tot el personal que ha treballat amb aquesta Festa Major, a l'àrea, Protecció Civil, policia, perquè tothom ha estat molt coordinat, i això ha fet que també l'èxit hagi estat més evident.
0: Són les persones que estan treballant abans de la Festa Major, però també durant la Festa Major, perquè la resta ens diverteixen.
1: I avui recollint.
0: Abans, durant...
1: I després.
0: Molt bé, quantes persones s'estima que hagin pogut assistir a la Festa Major d'estiu?
1: No t'ho puc dir perquè encara estem esperant valoracions de policia local, però el que està clar és que la muntanyeta està a tope, tant a Xenoa com a Tallers, la plaça també, amb Hostaleros Muertos, amb totes les actuacions que s'han fet, amb Electrobacassis, va ser un exitazo. Estem valorant, però molta.
0: Moltíssimes gràcies, i Cristina Colona, regidora de festes, que descansi aquests dies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: A vostè, bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs molt, molt, molt cansat, perquè han estat 4 dies intensos de festa major. Amb nosaltres Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Amb poca veu.
1: Sí, bastant poca, però bueno, encara aguantem.
0: Escolta'm, com ha anat tot plegat?
1: Molt bé, molt bé, molt contents. En general, una festa major més, feta amb... bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats.
0: La festa major d'estiu, també la d'hivern, però la festa major d'estiu és com la reproducció del catàleg d'activitats que fa l'Agrupació de Cultura Popular al llarg de l'any, oi?
1: Sí, al final ho fem tot en 3-4 dies i per tant són dies molt intensos però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer.
0: Més de 200 persones que ara es troben a l'Agrupació de Cultura Popular, que en formen part.
1: Sí, ara mateix som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la dia de Castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabarada i el correfoc. O sigui, molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
0: I a què creus que es deu aquest increment de públic?
1: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció.
0: La veritat és que amb el calor, que ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta festa major d'estiu, és admirable el correfoc, és admirable la tascada dels diables.
1: Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, sense encarregar cotxes sencers d'aigua, tenim com 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anen en compte.
0: Perquè participeu, m'ho diries, per exemple, la processó també, que es feia a les 12 del
1: migdia. Sí, la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Com deien, resultats del castell, que aquesta festa major habitualment doncs també serveix perquè vosaltres aneu provant, ja de fet veu organitzar uns assajos a la sede de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè vosaltres aneu tastant i comprovant doncs, els diferents reptes que teniu pel que fa als castells.
1: Sí, molt, molt contents. Vam poder tornar a fer la Torre de Set, el 4 de 8, vam poder assaltar per primer cop el 3 de 8, que el vam deixar intent desmuntat, però també un molt bon intent com per fer un primer, no estava del tot fi i el volem descarregar, per tant no ens la volíem jugar a que pogués caure, però vam veure que sí que és un castell que és possible i que de cara al setembre o a l'octubre hi ha el concurs, per això dèiem que fèiem una campanya que s'estenia de festa major fins al concurs, doncs serà el pròxim objectiu clarament de la colla, que això deia, de cara al concurs segur que el tornem a provar. I després doncs vam poder fer també el 3 per sota, que és un castell que s'aixeca des de la pinya, i amb això vam poder fer la millor actuació de la història de la colla castellera. Perquè anteriorment l'havíem fet a Bellvitge l'any passat i havíem repetit la mateixa a Vilanova aquest any i ara ens hem pogut superar una miqueta més. I per últim vam deixar en intent, malauradament, el Pilar de 6 per sota, un castell molt complicat. Vam fer un intent bastant bo, però al final aquests castells... Com sempre, els castells tenen un risc, per sort tothom està bastant bé, cap cosa destacable, però ja et dic, molt contents perquè és la millor diada i ens encoratja molt ja a posar el focus al concurs i als castells que volem descarregar.
0: Per cert, també veu tenir com a preludi, com a aperitiu de la vostra actuació ja en el context de la Festa Major, assajos que estaven oberts al públic.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte.
0: Ara teniu més actuacions abans del concurs?
1: Sí, sí, tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells.
0: On es farà aquest any el concurs?
1: El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim dissabte de l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà.
0: Que és una gran plaça per al món casteller.
1: Sí, sí, és una plaça molt important. Com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: Molt bé, doncs, ja ne deixem descansar ja.
1: Sí, també,
0: marató.
1: Sí, també recordar que ara se m'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón d'Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses.
0: I com és que hi ha gegants a Torrejón d'Ardoz?
1: Bueno, hi ha tradició gegantera, sí, però realment la tradició de gegantera és potent a Catalunya, però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno. Vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres. I bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Molt bé, doncs germanó, també en aquest cas pel que fa al món del castell, com hi ha altres poblacions que també tenen doncs, aquestes activitats. Jan, moltíssimes gràcies i que descansis. Bon estiu abans de les següents actuacions.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

Al capvespre, música per somiar. Continuem ara amb la nit, la nuit, per Salvatore Adamo i amb tots aquells records de joventut que aquesta cançó segur que et porta. Si durant el dia jo t'oblido, a la nit em maleeixo i quan la lluna se'n va, la meva ànima es buida. A la nit intento abraçar-te, em vaig tornant boig i llavors somio amb el teu somriure i ell trenca la foscor, em torna l'esperança i l'alegria. Llavors és quan et torno a estimar. La llum del dia va esborrant la teva imatge i tu te'n vas. I a la nit, a la nit, a la nit i em torno boig. La nuit, Salvatore Adamo.

Al capvespre, música per somiar. Perfect, perfecte, amb la veu de Ed Sheeran. He trobat un amor per a mi, una noia preciosa i dolça. Només érem uns nens quan ens vàrem enamorar, sense saber ben bé què era el que sentia. Jo no et deixaré mai, els teus petons i el teu cor és tot el que tinc. Ballarem a la nit, et tinc als meus braços i descalços per la gespa escoltarem la nostra cançó. Aquesta nit estàs perfecta. Compartim tots els somnis i un dia compartirem la llar i els nostres fills. Els dos viurem i vivim enamorats. Et veig perfecta aquesta nit. Perfect, Ed Sheeran.

Al capvespre, música per somiar. Escolta ara Misty Blue per Dorothy Moore. Ha passat ja molt de temps. Jo pensava que et podria treure de la meva ment, però no puc. Només al pensar en tu, el meu món enfosqueix. Dic el teu nom i sento el foc. Sé que tindria que oblidar-te. Em dic a mi mateixa que ho superaré, però sé que em menteixo. Qui té el poder de poder vèncer el rebutge que causa la sola paraula de desamor? Misty Blue, Dorothy Moore.

Al capvespre, música per somiar. Pablo Abraira et porta ara records passats. La cançó és Gavilán o Paloma. Pablo Abraira.

Al capvespre, música per somiar. Nina Simone et canta ara que no coneixes l'amor. You don't know what love is. Fins que no has perdut un amor i no t'hagin capgirat el cor, mai sabràs què és l'amor. Quan les llàgrimes han perdut el seu sabor per als teus petons, quan el cor crema per un amor que ja no té, però que mai el podràs apagar, llavors sabràs què és amor. Un amor que no pot viure, però que tampoc mai no pot morir. Fins que no visquis això, mai sabràs el que és amor. You don't know what love is. Nina Simone.

Al capvespre, música per somiar. Vindrà un canvi. A Change is Gonna Come, amb els germans Brian i Thomas Owens. Vaig néixer en una xabola junt al riu i des de llavors he estat corrent per arreu fent de rodamón. Però ara sé que vindrà un canvi. Sí, sé que vindrà un canvi. He tingut una vida dura i tinc por de morir. Doncs no sé què hi ha a dalt del cel. Demano ajuda als meus, però no em volen saber res de mi. Pensava que ja no podria tirar endavant, però vaig anant seguint el camí. Doncs sé que vindrà un canvi per a mi. Sé segur que vindrà un canvi. A Change is Gonna Come, Brian i Thomas Owens. I per a mi. A Change is Gonna Come, Sam i Brian Owens.

Al capvespre, música per somiar. Rod Stewart, ara, no vol parlar d'això. I don't walk about it with me. Admiro, i ja sé que estàs plorant. Ja sé que has plorat força. Ara, no vull parlar d'això. No en vull parlar de com vas destrossar el meu tendre cor. I si em quedo, escoltaries els batecs del meu cor? Els colors del meu cor són el blau per les llàgrimes vessades i negre per a totes les meves pors a les moltes i llargues nits. I don't walk about it with me. Rod Stewart.

al capvespre, música per somiar. Jo i la senyora Jones. Mi amb Mrs. Jones, amb Billy Paul. La senyora Jones i jo ens entenem. Sabem que no està bé, però els petecs que sentim són massa forts per deixar-ho. Ens veiem tots els dies i fem molts plans. Som els dos força curosos. Sabem que no podem esperar grans coses del futur. Ella i jo tenim moltes obligacions. Ella té que seguir el seu camí. Jo tinc que fer el meu. Tothom tindria que saber el que els dos sentim. Però tenim que seguir els nostres camins. Jo i la senyora Jones. Me and Mrs. Jones. Billy Paul.

Al capvespre, música per somiar. Avui, el capvespre s'acaba amb la veu de Maria Carey i amb el tema El amor que soñé. Amiga, amic, bona nit, dolços somnis i us espero força aviat. Cuida't. El amor que soñé, Maria Carey.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

And I found it all.

che ha legato di grado. I wrote a letter, I left walking to him.

If you would, come back home. There'll be no need for me to cry.